0: és natural, a gossos i felins els encanta Onat.
1: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Rafic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
3: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Oi por oi Catalunya.
5: Tarragona està de celebració amb els dies forts de Santa Tecla. Aquesta nit hi haurà un dels actes més multitudinaris i esperats, la baixada de l'Àliga. Eva Hidalgo.
6: Centenars de persones s'esperen a les escales de la catedral per veure el moment àlgid de l'Àliga baixant les escales a ritme d'en Perito Roca. El que avui és tradició va sorgir per casualitat l'any 1989 amb els portadors traginant la peça cap a l'Ajuntament. Oriol Perelló és el president del Vall.
7: Un clímax a nivell de ciutat. Portem 364 dies esperant, per dir-ho així, i és com la convergència de molts sentiments i emocions.
6: I demà, vigília de festa.

0: Migdia Central.
1: Ràdio Manresa.
0: Migdia Central. Eli Pagant.
2: Hola, què tal? Molt bon migdia. Com estan? Són les 12. Comencem una nova edició d'aquest Migdia Central. La segona setmana d'aquesta nova temporada. Som dilluns 21 de setembre. Tenim sol, tenim 25 graus de temperatura. Hores d'ara al centre de la capital del Bages. Començarem, com tots els dies, fent un petit repàs a l'actualitat d'aquesta jornada. També parlarem del cap de setmana en un Migdia Central on avui, dia 21 de setembre, es commemora el Dia Mundial contra l'Alzheimer. Per això avui nosaltres en aquest programa en volem parlar i per això hem convidat el president de l'Associació de Malalts Alzheimer i les seves famílies, el Bages, Berguedà i el Solsonès, i el Pep Garcia. Amb el Pep parlarem del programa d'activitats que han preparat per commemorar aquesta important jornada i doncs ens explicarà activitats doncs, que, com el que es va fer ahir a Sant Fruitós de Bages, però també el que han preparat per aquesta setmana, i ens parlarà també dels avenços que hi ha al voltant d'aquesta malaltia. Nosaltres també els volem parlar d'esports en aquest dilluns, en aquest cas d'unes trails que tenen lloc aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte al pont de Vilomara i que porten aquest subtítol del Memorial Evarist de la Torre. Avui, doncs, en aquest Migdia Central parlarem d'aquestes trails, 400 atletes que hi participaran i està tot ple ja, però sí, encara es poden participar. Són els més menuts que també els hi han fet uns recorreguts molt especials. En parlarem avui en aquest Migdia Central. Ja saben dels inconvenients i dels problemes que comporta el sedentarisme. Doncs bé, avui en parlarem, però parlarem del sedentarisme dels universitaris, en aquest cas dels estudiants de fisioteràpia de la Manresa FUB. I és que un estudi que s'ha fet en el marc de la universitat, en el marc d'aquests estudis, dels estudiants de fisioteràpia, i en què les conclusions destaquen, per exemple, que les noies aquest sedentarisme els hi provoca més problemes psicològics. Tot això és aquest Migdia Central que ara mateix comencem, però primer ho fem amb les notícies.

0: Segons publica Nació Manresa, la revisió de les mesures cautelars pel crim de Carles Vila Josana ja s'han posat en marxa. El jutjat de menors ha fixat pel proper 24 d'octubre la vista prèvia relacionada amb la causa oberta per l'homicidi de Carles Vila Josana, que recordem va morir la matinada del 2 de setembre després del correfoc de Manresa. Sor Lucía Caram ha sortit enmig d'aquesta precampanya electoral. El Junts la setmana passada feia aquest primer acte de precampanya, ho feia a la capital del Bages, i en aquest acte es parlava que la plataforma del Banc dels Aliments era un efecte crida que Sor Lucía nega.
1: A Manresa continua el malestar arran del crim de Carles Vila Josana, l'home apunyalat mortalment la nit del correfoc. Enmig de la tensió, algunes veus de xarxes i grups polítics han situat al centre el debat de la seguretat, amb fortes crítiques a Sor Lucía Caram i part del govern municipal.
2: Fan culpabilitzant a l'alcalde com si fos el responsable de lo que ha passat.
1: Les eleccions municipals...
2: ...per fer front els problemes que té la ciutat.
1: Un clima d'enfrontament que s'ha intensificat aquests dies arran de la presentació de la candidata d'Aliança Catalana, Sílvia Cubo, i el tret de sortida de la precampanya electoral de Junts Manresa. En la conferència d'inici d'aquesta formació, l'economista Jordi Frank va carregar contra la feina de la monja i va criticar que segurament provoca un efecte crida a la capital del Bages.
3: Fa accions de molta valua i socialment necessàries, però també segurament hi ha un efecte crida, no?, d'un col·lectiu que certament numèricament amb Manresa va augmentant, que és de rendes molt, molt baixes. I per tant aquest també és part del nostre problema.
1: La religiosa ha negat rotundament aquestes afirmacions i recorda que la seva tasca se centra a atendre persones que ja viuen a Manresa per evitar una fractura social.
2: Aquesta gent no té ni punyetera idea de lo que estem fent. Nosaltres estem evitant una fractura social, acollint a moltíssimes famílies de Manresa que estan en situació d'exclusió social, i moltíssima gent que ha vingut de fora, però que no les hem portat nosaltres.
1: La resposta de la religiosa, però, no s'ha limitat a les xarxes. En una entrevista a Regió 7, Sor Lucía va carregar durament contra Junts Manresa, assegurant que la formació ha entrat en una cursa per evitar la pèrdua de vots cap a Aliança Catalana, a costa de culpar els més vulnerables.
0: Com els dèiem, en vent hi ha de precampanya electoral, quan al maig encara de l'any que ve hi haurà aquestes eleccions, encara falten mesos, però, per exemple, aquest cap de setmana, Sant Joan de Vilatorrada s'ha presentat Neix Sant Joan pel Canvi.
1: Les eleccions municipals del maig del 27 ja comencen a fer despertar actes de precampanya al Bages. Aquest diumenge a Sant Joan de Vilatorrada ha nascut un nou partit polític, Sant Joan pel Canvi. Es tracta d'una nova formació municipalista que pretén millorar principalment la gestió dels recursos i el manteniment dels serveis i espais públics.
4: Fonamentalment, Sant Joan necessita equilibrar el seu pressupost i necessita fer inversions. I per fer-ho, doncs, cal fer una auditoria interna i sobretot cal també anar a trucar portes i a buscar ajuts i finançament extern.
1: Encapçalat per Àngel Sáez, el partit ha fet una primera presentació davant d'un centenar de persones. En el discurs, que ha fet tant en castellà com en català, l'alcaldable i el seu equip han explicat els seus eixos: neteja i seguretat, esport i espais verds, i millora tant de la gestió econòmica com en les inversions del municipi.
4: A Sant Joan portem uns anys amb una gestió econòmica que és molt millorable, per tant, fiscalitzar bé l'estat dels pressupostos, reforç del personal, com el manteniment de la via pública, també la zona esportiva, cal arreglar parcs i places, també el torrent del Canigó, i per últim, doncs, el suport a entitats i al teixit industrial. Cal potenciar el nostre polígon, cal potenciar més el teixit associatiu i també l'ajuda als comerços.
1: Amb aquest inici de precampanya electoral, Saez ha afirmat que veïns del poble li han traslladat opinions molt agradables i es veu molt positiu per encarar les municipals del 27.
0: El Departament de Territori ha licitat obres d'estabilització i protecció d'un conjunt de talussos amb dues carreteres d'accés al monestir de Montserrat per un valor de prop d'1,6 milions d'euros, segons ha informat la conselleria en un comunicat. Els treballs es faran a les carreteres BP1103 i BP1121 amb l'objectiu d'afavorir la seguretat viària i reduir el risc de despreniment sobre la calçada. Està previst que les obres comencin aquesta tardor amb un termini d'execució de 7 mesos. Segons la consellera Sílvia Paneque, els treballs es faran amb solucions tècniques adequades i adaptades a l'entorn, i prèviament s'ha fet una inspecció tècnica detallada sobre el terreny. I s'ha inaugurat aquesta la passada setmana una nova exposició a la capital del Bages. És a l'Auditori de la Palma i és de l'Associació contra el Càncer de Manresa.
5: Des de l'any 1977 i de manera anual, l'Associació contra el Càncer de Manresa organitza l'exposició Subhasta Benèfica. Al llarg dels anys, l'entitat ha anat recopilant obres d'art que ara, algunes d'elles, estan exposades a la plana de l'Hom de Manresa en el marc de la mostra Posa i Preu.
6: És donar-li una nova vida a aquestes obres, a aquestes pintures que si no, no tenen sortida ja. I los que són, pues, són 44 quadros i són tots, pues, molt, molt bons, i los que nos han semblat que podíem això, donar-lo una altra vida.
5: Totes les obres exposades poden ser adquirides pel públic a través d'un donatiu. L'objectiu és continuar recaptant fons per lluitar contra el càncer.
6: Les pintures poden ser adquirides per tot el públic que hi hagi, i amb un sistema d'ofertes. Com se fan aquestes ofertes? Doncs cada persona que vulgui participar i que vulgui fer una oferta, doncs tenim unes targes en les que ja ve el nom, el cognom de la persona, el telèfon, el número del quadre que vol.
5: Les pintures exposades abasten una gran varietat de temàtiques, com paisatges, figures o natures mortes. La mostra es podrà visitar fins al dia 27 de setembre. Pel que fa a l'exposició Subhasta, la segona setmana de setembre se'n celebrarà la 49a edició.
0: I si anem a la informació esportiva, no anem gaire bé els resultats aquest cap de setmana a casa nostra pel que fa al Quinzenàs Manresa. Perdia, això sí, només per un punt davant de l'Eima La Corunya en partit amistós, en el darrer partit amistós d'aquesta pretemporada. I és que la Lliga Endesa ja comença aquest cap de setmana i els homes de Diego Campo se'n van a Bilbao, i és que juguen aquest dissabte a la tarda a les 6 contra el Sorner Bilbao Bàsquet. També derrota del Centre d'Esports Manresa aquest cap de setmana en la seva visita al camp del Tudelano. I ens anem ara a la informació meteorològica. Avui tenim un dia tranquil, de fet tindrem una setmana força tranquil·la, com ens va anunciar l'Arnau Graner divendres. Tindrem una setmana de sol, avui sol, tant matí com tarda, alguns núvols entrenyinats que porten deixar el cel una mica nuvolat, però bàsicament tindrem sol, mínimes avui de 11 graus a la ciutat de Manresa, i les màximes, que en alguns punts de la Catalunya central avui passaran dels 30 graus de temperatura. Comencem al migdia central.
7: He fet neteja de les golfes, he trobat un mirall trencat i una vaixella vella. Vaig a portar-ho al contenidor de vidre.
8: No, el contenidor verd només amb vasos de vidre, ampolles, pots de conserva... Així assegurem que aquest vidre es pugui reciclar i convertir-se en nous productes.
9: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecovidrio.

0: Passo Andrés.
1: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
2: Migdia Central, Eli Pagan.
3: Avui, 21 de setembre, es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer. Avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat el Pep García. El Pep és el president d'aquesta entitat, de casa nostra, d'aquesta associació de familiars amb malalts d'Alzheimer i altres demències, al Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès. Pep, què tal? Molt bon dia, com estem?
4: Bon dia, doncs bé, amb un dia especial, perquè quan es commemora una edat, donar-li visibilitat, i és important fer-ho, i avui és el dia.
3: Unes activitats que cada any es fan al voltant d'aquesta jornada, també a casa nostra, i unes activitats, en aquest cas, Pep, que vosaltres ja les veu començar ahir diumenge amb un acte.
4: Sí, ahir, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Fruitós del Bages, en el Teatre Casal, vam fer una representació de les espectacle Postals Presents per a una mare absent, on es fa una repassada vital a través d'una experiència amb Alzheimer. I és curiós perquè a partir d'un espectacle molt bonic, molt poètic i molt lluminós, es parla d'una cosa que no és ni bonica, ni poètica, ni lluminosa com l'Alzheimer, però que la bellesa ajuda molt per parlar d'una cosa que no és gens vella, al contrari, però que va permetre als espectadors d'emocionar-se i plorar, perquè l'Alzheimer té això, no? Però que les arts serveixin per compartir i donar pistes i donar missatges sobre l'Alzheimer, doncs també ajuda a aquesta visibilització de la malaltia.
3: Aquest acte donava el tret de sortida. Què heu preparat més, Pep? Què és el que hi haurà?
4: Mira, avui hi ha un acte, diguem-ne, l'acte central, l'acte més institucional també, institucional però també pràctic alhora, perquè a la Plana de l'OMS fem un acte que en diem Alzheimer avui, i aquest avui té un interrogant i té una admiració. Per què? Perquè mai com ara ens havíem trobat en un moment en què la investigació està posant i ha posat damunt de la taula possibles tractaments que alguns s'estan desenvolupant, d'altres ja estan en fase de proves, i que això pot canviar el panorama. Ho dic des de la prudència, des de l'inici, però precisament la doctora Anna Mas, neuròloga de la Fundació Altaia, farà una repassada de com estem en aquests moments, i podem-se plantejar com estem. És un canvi d'orientació, perquè portem molts anys explicant el que està passant, però no podem explicar el que podria estar passant. I en aquests moments, com deia abans, els avenços ens estan portant a uns fàrmacs, a uns tractaments, a unes proves d'acció precoç que poden canviar, que ja estan canviant la manera de tractar l'Alzheimer, sense tirar coets, sense que ningú es faci perspectives estupendes, però es comença un camí que és les primeres llums al final d'un túnel molt llarg que es diu Alzheimer, que durant anys i anys Alzheimer ha estat sinònim de túnel, de foscor i de no sortida. I avui en aquest acte, a part d'aquesta ponència de la doctora, que ens situarà a l'Alzheimer avui des d'una perspectiva mèdica i científica i d'allò, la segona part farem una taula rodona, una conversa, amb la mateixa doctora, amb la Júlia Saura, neuròloga de la nostra associació, i cuidadors, persones cuidadores de persones amb Alzheimer i persones amb Alzheimer, per compartir amb ells el dia a dia, les perspectives, com ho veuen, com ho viuen. Perquè una cosa és parlar de l'Alzheimer i l'altra és parlar amb les persones que estan amb Alzheimer o cuidant persones amb Alzheimer, que sempre tenen un testimoni que ultrapassa el que ens puguem pensar o que es puguin pensar la gent que no hi han passat. I en aquest moment, entre l'esperança i la incertesa, que sí és la segona definició de l'acte, perquè estem expectants, però també sabem que hi ha una incertesa sobre exactament cap on aniran les coses, l'acte d'avui, que comptarà amb la presència de la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, que ens acompanyarà i que també donarà la seva aportació institucional. Les institucions són importants per acompanyar associacions que tracten problemes socials i, en aquest cas, malalties com la nostra, poder donar aquesta, poder compartir aquest acte que serveixi per dir, bé, estem aquí, està passant, ho estem explicant, i també de fer aquesta catarsi col·lectiva d'ubicar-nos en el moment.
3: L'acte és a l'Auditori de la Plana de l'OM a les 7 d'aquesta tarda. Entenc que, Pep, obert a tothom, eh?
4: Sí, és un acte obert a tothom perquè, per un cantó, gent que ho estan vivint, perdó, gent que ho estan mal vivint, perquè l'Alzheimer no es viu mai, es mal viu, i gent que l'Alzheimer té dos extrems en aquest moment. Un és que, com que vivim més, per sort, doncs hi ha més casos de gent gran que viuen més anys i que desenvolupen Alzheimer, però també és veritat, i això és, diguem-ne, que és la part pitjor, és que l'Alzheimer també es desenvolupa cada vegada més amb gent més jove. I quan dic més jove, vull dir joves de veritat, eh? No és una... Joves de persones de 50 pocs anys, 55, els hi apareixen Alzheimer. I això abans no passava. Aquí entraríem en multifactors, que fan que l'Alzheimer estigui desbocat, i això els doctors que hi saben ens parlarien, de com vivim, de com mengem, de com respirem, de com ens cuidem, de la pol·lució, de la toxicitat de l'ambient, que fa que tinguem per dalt i per baix més persones i, per tant, cada vegada hi ha més gent, i cada vegada hi ha més gent sensibilitzada que està pendent de cuidar-se, de fer sessions d'estimulació cognitiva, de cuidar el cervell, igual que anem al gimnàs, que anem a passar, córrer, el cervell també es pot estimular, està al màxim de preparats perquè si estem més ben preparats, l'Alzheimer pot arribar, pot no arribar, o pot arribar més tard, o podem arribar més preparats per suportar-lo, i per tant sabem que hi ha interès en saber com estan les coses.
3: No acabeu aquí, també hi ha una activitat dimecres, en aquest cas una excursió. Pep.
4: Sí, dimecres ens fa molta il·lusió, és un acte, diguem-ne, tancat, però ens ho vaig compartir-lo. Dimecres fem una excursió a Montserrat amb les persones amb Alzheimer i cuidadors. Pot semblar banal anar a Montserrat amb gent de Manresa, que tenim Montserrat a tiro i que la veiem des del balcó de casa i que hi anem quan volem, però hem de pensar que quan arriba l'Alzheimer s'acaba en un munt de coses, la gent per força i per manca d'opcions, deixa de fer coses quotidianes que fèiem abans, i sabem que quan vam plantejar de fer una excursió a Montserrat amb la gent de l'associació, va haver uns ulls de dir, oh, fa molt temps que no vaig a Montserrat. I anem a Montserrat dimecres, però no és un bolet espontani, anem a Montserrat perquè aquest any 2026 hem engegat un programa dintre de l'associació que es diu Sortim, en el que com a mínim un cop al mes, amb persones que venen a la nostra associació a fer tallers i diferents teràpies i diferents sessions, sortim a veure alguna cosa cultural. Hem barrejat el concepte sortir amb el concepte cultura. Per què la cultura? Perquè la cultura genera emocions, quan vas a veure una exposició, quan vas a veure un concert, quan vas a veure una obra de teatre, quan vas a veure una conferència, se't generen emocions, i les emocions són el pal de paller de la vida de les persones amb Alzheimer, que pel fet de tenir Alzheimer no han de renunciar a poder seguir fent coses. I aquest programa Sortim, que ens ha portat durant el mes de gener a fer sortides mensuals, que, deixem-ho dir ara, quan fem una sortida al dematí a casa de la persona que hi ha anat, aquell migdia és diferent. Perquè l'experiència de sortir, mira, el mes de juny vam fer un tros de la Séquia, un mini tros de la Séquia del Parc de l'Agulla a Sant Iscle, va ser un festival, va ser una festa, i els seminaris ens diuen, quan fem sortides, el dia és un altre. I sortir a Montserrat serà la sortida grossa, entre cometes, del curs, i vam dir, va, fem-la la setmana de l'Alzheimer, i ens fa molt de goig poder seguir fent aquestes coses que ajuden a normalitzar i a viure amb el màxim d'estímuls positius, que és tot el contrari de renunciar i dir, tenim Alzheimer, ja no podem fer res a la vida. No, ens hi neguem, i des de l'associació proposem aquesta activitat que ajuda als estímuls cognitius i també els emocionals, que són els importants.
3: I, Pep, què és el manifest Cibull?
4: El manifest Cibull és la part en què protestem. El manifest Cibull fa referència que en aquests moments hi ha uns tractaments que en alguns països d'Europa els diferents països ja han aprovat, d'altres no, és veritat que no ho han aprovat tots, però que el govern espanyol en aquests moments es nega a aprovar, i quan dic que es nega a aprovar vol dir que es nega a finançar-los, ¿vale? Que si vas a una privada pagant els pots fer, i per tant no pot ser que els diners marquin si tu pots rebre o no els tractaments. Són uns tractaments incipients, que són costosos, que no garanteixen... És com tots els primers medicaments de qualsevol malaltia, els primers medicaments que surten són limitats, poden tenir efectes secundaris, no són aptes per a tothom. Hi ha molts cribatges, però negar-los és negar la possibilitat que una persona que té Alzheimer pugui millorar una mica la seva vida actual. I fem una campanya que es diu Cibull, perquè el Cibull és dir, no, el govern està dient que no, nosaltres diem que sí, i diem que sí, vull seguir decidint, vull seguir sent part de art i part de l'evolució dels estudis, vull seguir fent que comptin amb mi. De vegades no hi comptem amb les persones amb Alzheimer, perquè elles ja no poden decidir, però no és just deixar-los en fora perquè hi ha unes raons, segurament, bàsicament econòmiques, que diuen, bé, doncs aquests tractaments encara no són prou bons, esperarem. No li diguis a una persona amb Alzheimer que ha d'esperar. No li pots dir. Hem fet uns cartells diferents amb diferents frases del Cibull, i n'hi ha una que és, si no posem en marxa aquests tractaments a l'abast de tothom, visquin on visquin i tinguin la condició que tinguin, si no ho fem, com els explicarem a aquestes persones amb Alzheimer que hi ha uns possibles tractaments que poden alentir, alleugerar, apaivagar, i que no els estem aplicant? Per tant, és una protesta. És molt educada, som molt educats, però si vull, escolta, portem molts anys sense res, i ara que comencen a haver-hi coses damunt de la taula i que poden alleujar, alentir, escurçar, allargar les condicions de vida amb consciència d'una persona amb Alzheimer, no els hi neguem. Per tant, el Cibull és una declaració d'intencions perquè els governs, el nostre govern, el català també, perquè la negació abarca el govern espanyol i tots els governs autonòmics, en aquests fan pinya, en aquest no, sàpiguen que nosaltres diem Cibull i ho diem en nom de les persones que no poden dir-ho.
3: Ja per acabar, avui que és aquest Dia Mundial de l'Alzheimer, què us agradaria que la ciutadania entengués especialment en una jornada com aquesta?
4: Mira, ens agradaria... Hi ha una cosa que ja està passant, i és que per sort encara l'Alzheimer ha començat a deixar de ser un estigma, i la gent quan veu un Alzheimer entén que allò no és una malaltia estranyíssima i aquella persona no s'ha tornat boja, no, això. Però ens agradaria que entenguessin que l'Alzheimer té una cosa molt demolidora, i és la pèrdua, ja no de la memòria que es parlava al principi, sinó que les persones deixen de ser conscients de qui són. I això genera... Ara penso en les persones que no ho tenen, Què els diria? Que si tenen algú amb Alzheimer al voltant, si tenen un familiar, per descomptat, però pot ser un veí, un amic, un conegut, que no els hi faci por, com que ell ja no es pot comunicar, que s'obrin, que el vagin a veure, que li facin companyia, que no li facin preguntes, però que li facin abraçades, que perdin la por, perquè de vegades és la por la que ens impedeix, que em fa por veure el tal persona perquè, com que no em coneixerà, serà molt incòmode. I jo els dic, per tu serà incòmode, però ell té Alzheimer. O sigui, perdem la por perquè el gest d'anar a veure una persona amb Alzheimer, de passar una estona amb ell, d'explicar-li coses amb aquella veu suau que ens expliquem quan ens fem confidències, encara que no siguin importants, això ajuda molt i molt i molt a la persona amb Alzheimer i ajuda molt a l'entorn cuidador, que aquesta estima es converteix en or perquè canvia el clima, l'atmosfera, el lloc on estàs. Si vas a passar una estona amb una persona amb Alzheimer, pensa que hi ha un cuidador que durant uns minuts descansarà. Només per això ja val la pena que ens mirem al nostre entorn i que si tenim o sabem de persones... De vegades hi ha gent que, sí, tinc un amic, però clar, ja no el vaig a veure. Escolta, surt, deixa el que estiguis fent i vés-lo a veure. No avui, no, cada dia. Però aquest és un missatge que a la gent que té Alzheimer ja ens donem missatges, consells, passem mals moments, plorem, però la gent que per sort no ho pateix, aneu-hi, acosteu-hi, perquè no sabeu el gran bé que fareu.
3: Doncs amb aquest missatge final del Pep García ens acabem aquesta entrevista. Anirem doncs, també als oients que participin d'aquesta activitat, la que ja avui a la tarda a l'Auditori de la Plana de l'OM. Pep, escolta, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres per donar-nos veu i visibilitat.
3: Fins la propera, que vagi molt bé. Adéu-siau.
4: Gràcies, bon dia.
0: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio excelente de 135 por 190, antes 199 euros, ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán o compra online en hipoyagán.com.
3: Dos quarts d'una del migdia, nosaltres tornem a la música, en aquest cop amb Alejandro Sanz i Nuestro Amor Será Leyenda.

0: La cursa del pont de Vilomara ja està tot a punt. Inscripcions de molts atletes, perquè ara ho escoltaran avui en aquest migdia central. Nosaltres hem convidat el Jordi Aguilaniedo, ell és el cap d'aquesta cursa, d'aquesta trails del pont de Vilomara i Rocafort, que ja és tan tradicional, aquest memorial alcalde Evaristo. Jordi, què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, bé, liat, com sempre aquestes dates, content perquè, bueno, cursa tancada, cursa plena, i s'espera un campionat de Catalunya Màster molt potent.
0: Dèiem això, perquè jo deia començar, el Jordi, quan vam començar a parlar, em deia 400 atletes inscrits. Per tant, suposo que aquesta és la part de tranquil·litat. Això ja ho tenim, eh, Jordi?
1: Sí, això ja ho tenim inscrit. I ja s'ha molt de greu tota la gent que va demanant dorsal, perquè s'ha despertat tard, però hi ha unes condicions de part natural que ens deixen passar somment 400 atletes, i per molt que ens demanin és impossible, perquè s'han de complir els reglaments del parc natural i el 70% de la cursa passa per dintre del parc, llavors 400 atletes i cap més.
0: Escolta, Jordi, per les persones que ens escolten i que ho desconeixen, què són aquestes trails del pont Memorial Alcalde d'Evaristo? Què és?
1: Bueno, són quatre curses. Hi ha una cursa molt petitona, que és de 500 metres, que és per als més menuts, que és una cursa totalment plana. Llavors hi ha un trail de 2 quilòmetres que ja són per als nanos de 10 i de 11 anys i fins a 19, que ja té una mica de desnivell, té 200 metres o així de desnivell. I llavors ja anem al trail de 11 i al trail de 17, que són les proves de campionat de Catalunya, que estan obertes a tothom, però a més a dins ja pujar al campionat de Catalunya en categoria màster. Llavors tota la gent, els màsters inferiors de 49 anys estan obligats a córrer a la de 17 i els de 50 anys en amunt a les 11 quilòmetres.
0: Uh-huh. Llavors, el que ja està ple, és a dir, el que dius que ja no poden haver-hi més atletes perquè ho teniu per, que són aquests 400, quines són? Jordi.
1: 11 i 17.
0: 11 i 17.
1: El tren d'11 quilòmetres i el tren de 17. Per la canalla, sí que, i, bueno, tots que vinguin. Uh-huh. El que passa que sí que dimecres que ve es tanquen les inscripcions ja de canalla, perquè s'han de fer dorsal, s'han de preparar moltes coses, i fins dimecres estarem oberts, però ja a partir de dimecres, doncs, hem de tancar. Uh-huh. I, bueno, seria molt greu, pues, deixar la canalla fora, no?
0: Escolta, Jordi, quin és el recorregut d'aquesta edició i què té especial? Perquè quan començava, doncs, el Jordi parlava del parc. Què té d'especial aquestes trails del pont? Per on passen?
1: Bé, mira, et diré el que ja se sap, i a la 11 hi ha una sorpresa que no te la puc dir.
0: Home,
1: que no. Trobaran les hores que m'arribin.
0: M'entenc.
1: Però diguéssim, bueno, les dues curses surten a les 7 de la tarda des de la plaça de l'Ajuntament, i llavors hi ha un tros urbà, perquè després ens van dir que s'hi ha untat el primer corriol de pujada, llavors hem fet un quilòmetre urbà perquè la cursa es pugui estirar, i llavors s'estira cap a Sant Jaume de Vallonès,

0: Allà hi ha el primer avituallament i allà hi ha una sorpresa, que no puc dir quina és, perquè és la sorpresa, d'aquest any. Val? Llavors les dues trens segueixen i hi ha un punt que se separa a l'11 del 17. A l'11 baixa per un corriol molt ràpid i molt net i molt segur, i arriba a una pista forestal que ja porta cap al poble. I la 17 doncs, segueix fins a arribar a un altre corriol de baixada, també molt xulo, molt net i molt ràpid de baixada, és molt, molt potent, molt divertit de córrer, i arriba a una pista forestal, llavors ells giren a mà dreta i se'n van a buscar el corriol que puja cap a Ermitanets. Pugen a Ermitanets, fan una miqueta de baixada i llavors es troben la pujada de Puigir, que això ja no és sorpresa, que va ser l'any passat, que està totalment il·luminada, il·luminem tota la pujada, amb llum flet, i fan tota la pujada fins a arribar a Puigcil. A Puigcil tenen un altre avituallament, ja saben ambulàncies i si és alguna cosa, i agafen la cadena cap avall, fins a Pamar amb la pista, i cap a la plaça de l'Ajuntament, on es esperarà pues, un sopar de botifarra, beguda, i a més doncs, tenim un concert de música també que arrenca a les 8 del vespre.
1: Clar, perquè tot això és de tarda-nit. Jordi.
0: Sí, començaran lluny de dia i acabaran enfrontant-se, acabaran amb el llum, que sobretot una cosa important, hi ha material obligatori i llunes del frontal, o sigui, els jutges no deixaran córrer ningú que no porti frontal, o sigui que inclús els de 10, ens poden dir els de 10, jo és que en 3/4 ara ho faig, però si caus i fas mal i quedes tirat por ahí, te farà de nit. Llavors, afrontar és obligatori per totes les curses, menys per la canalla, evidentment, que aquesta arrenca a les 5.
1: Home, clar, l'important entenc que també que ha de costar al Jordi quan ell començar, molta feina, muntar aquestes trails d'aquesta cursa, aquestes trails del pont de Vilomara, Jordi, ha de costar, no ha de ser una cosa fàcil,
0: Sí, no, costa molt. De fet, tenim el suport de molts voluntaris i t'haig de dir que des d'aquí dono les gràcies a tots, perquè o sigui, si no fos pels voluntaris això no es podria tirar endavant de cap de les maneres. No? Hi ha dues parts que són fonamentals, que són els patrocinadors, que t'ajuden a tirar això endavant, perquè això va amb molts diners, i després pues, tota la part de voluntaris, i a part també Protecció Civil, la ADF, tota la gent d'ambulàncies, i molta gent que t'ajuda a tirar això endavant, si no seria impossible, totalment impossible.
1: I pel que fa als atletes, quin perfil? És a dir, per fer aquestes trails, evidentment no les deu poder fer qualsevol. Quin perfil teniu? Són gent que ja repeteix any rere any, atletes consagrats, que més amateurs. Quin és el perfil de les persones que venen a fer aquestes trails del pont, Jordi?
0: Mira, aquí hi ha diverses coses. Aquest any anem premis de metàl·lic, que llavors no tindrem... Suposo, les inscripcions no vinguin a cap èlit, quan hi ha premis de metàl·lic solen haver èlit. Aquest any no, aquest any hi ha molt d'atleta que participa al Campionat de Catalunya, que és màster, i tota la gent que sobretot que fa la licita és gent que està preparada perquè tenim 700 metres de nivell positiu. Llavors hi ha unes pujades contundents i l'última baixada és força tècnica, i són gent que està, tot i que siguin màsters, ben preparats. I el 10, doncs, en el 11, perdona, ens trobem aquí doncs, la gent que participa al Campionat de Catalunya, que també està molt forta perquè hi van, i llavors poder una part més popular, que són 11 quilòmetres, els faig trotant, si hi ha un lloc complicat, doncs camino, i seria més popular. La de 17 seria més atletista i la de 11 seria més popular, per entendre'ns.
1: I Jordi, sí que teniu gent que entenc que repeteix, no?
0: Sí, hi ha gent que és fidel, o sigui, jo puc dir que jo miro la gent que s'apunta cada any i jo et diria que hi ha 150 persones són fidels de cada any.
1: Home, Déu-n'hi-do, eh? Sí. Són gent que...
0: Sí, no. Sí. Bueno, es va optar per fer pas de muntanya, va ser una mica complicat, però nosaltres sí, un curs d'amics abans, va ser una miqueta complicat fer el canvi, però des que han canviat el circuit, s'il·lumina la part aquesta del Puigcil, i tot això, doncs, s'activen.
1: És a dir, que també hi ha aquesta part, no, de anava a dir de natura, Jordi, a part de la, sí, de la part estrictament de córrer i de fer les trails, o és també aquesta part, no, de passar enmig de la natura i el que deies també, de començar de clar i acabar doncs, amb els frontals i de nit, eh?
0: Sí, sí, tot té el seu encant, no? O sigui, poder córrer per dins un parc natural, que és molt xulo, i, bueno, i t'agafa la posta de sol, a molta gent li que fa la posta de sol a la cadena del Puigil, que és preciós, baixar amb vistes a Montserrat des del Puigil amb tota la posta de sol, és una autèntica passada, i bueno, i això, i córrer de mitja natura és superguapo, i, bueno, té aquest encant, no?, de que arribarà un punt, o escoltes de parar, ficar-te al frontal i seguir amb el llum del frontal. Sí, sí, és tot.
1: Aquestes trails del Pont de Vilomara, que tenen lloc aquest dissabte amb aquestes diferents modalitats, i el que deia el Jordi, doncs, que fins al proper dimecres, no, encara hi ha aquesta possibilitat de que els nens, no, els més menuts també, s'inscriguin, sí, en aquesta cursa. Què s'ha de fer per inscriure, Jordi?
0: Bueno, mira, o sigui, si són de l'escola d'aquí al Pont de Vilomara, s'entenen que vinc d'aquí a la sala i els donarem un codi per fer l'inscripció. I si són de fora, que no són d'aquí del Pont de Vilomara a l'escola, doncs entrarà a Championship o entrarà al nostre web, que els dirigirà directament a la plana d'inscripció. És molt, molt, molt fàcil, molt fàcil.
1: Que és aquesta pàgina web, que és lacursalpont.cat. Doncs avui nosaltres
0: correcte.
1: Li agraïm molt amb el Jordi Aguilanidó que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central. Jordi, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres per la vostra col·laboració, que és també fonamental de la cursa.
1: Que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
0: Adéu, moltes gràcies. Adéu.

0: Avui volem parlar de sedentarisme, però no només de les hores que passem asseguts. Una recerca de la UMRES ha analitzat com viuen aquest temps els estudiants universitaris i ha detectat diferències entre nois i noies, especialment també pel que fa a benestar emocional. Avui hem convidat en aquest migdia central el Guillem Jabardo. Ell és docent i investigador de la UMRES i un dels autors d'aquest estudi. Guillem, què tal? Molt bon dia. Com estem?
1: Molt bon dia. Molt bon dia, moltes gràcies. Molt bé.
0: Doncs, per començar, com és exactament, d'on sorgeix la idea de fer aquest estudi? Per què volíeu fer aquest tipus d'estudi? Com ha anat tot això?
1: Això va començar perquè des de la universitat fa anys es feia una enquesta que es deia el DESC-UNI, en el qual es monitoritzava d'alguna manera tota l'estudiantat de la universitat, on se'ls feien unes preguntes i els estudiants havien d'anar contestant de forma anònima un qüestionari. En aquest qüestionari sortia moltes vegades que les noies feien menys activitat física, que eren més sedentàries i també que tenien pitjor salut mental i benestar emocional. I nosaltres vam voler anar un pas més enllà. Nosaltres, en lloc de fer un qüestionari, el que hem fet és posar un dispositiu, un acceleròmetre que es diu, que s'enganxa a la cuixa, i això ens dona un valor més exacte de si realment es fa més o menys activitat física. I volíem veure si aquests patrons que s'intuïen des d'aquestes macroenquestes que es feien a la universitat es repetien amb aquest altre sistema de registre de l'activitat física i el comportament sedentari. D'aquí va sorgir una miqueta la idea.
0: En aquest cas, quan estem parlant de sedentarisme, de què estem parlant? De moltes hores, de quantes hores de no moure'ns, per exemple? Què?
1: Clar, aquí hi ha una diferència entre el que es preguntava a les enquestes, que és si tu estàs moltes hores al dia assentat o no, que en principi a partir de les 6-8 hores que estàs assentat durant el dia amb hores en vigília, despert, es podria considerar que ets una persona sedentària. Nosaltres, a través de l'acceleròmetre, mirem aquest total també, de quantes hores està aquesta persona en posició assentada, reclinada o estirada en hores despertes sense fer cap tipus d'activitat, però a més també podem veure minut a minut si aquesta persona ha passat 15 minuts seguits assentada o 15 minuts seguits estirada o una hora i mitja seguida assentada o estirada. Podem veure el que se'n diu els patrons d'aquest comportament sedentari.
0: Uh-huh. Quanta gent veu estudiar? Quants nois i noies, Guillem?
1: En total, la primera mostra que vam tenir, que és en aquests resultats que s'han publicat ara, hi ha un total de 60 alumnes que són dels estudis de fisioteràpia.
0: Uh-huh. Què us sobta? Què sorprèn? Què conclou? Un cop heu mirat, no? Heu fet tots aquests, heu mirat com, sí. Què és el que fan aquests joves?
1: Nosaltres ens van sorprendre dues coses. La primera és que quan vam començar a analitzar les dades, nosaltres ens esperàvem que els resultats que havien obtingut des del DESC-UNI els podríem replicar nosaltres. I això no ho vam trobar. Nosaltres vam veure que si estaven més hores assentats o més hores fent activitat física, era igual amb nois i noies. No hi havia una diferència entre gènere en relació a aquests comportaments de salut. Però, en canvi, quan miràvem el benestar emocional, que també era similar entre nois i noies, vèiem que aquelles noies que es passaven molta estona assentades en períodes molt llargs tenien un pitjor benestar emocional. I amb això amb els nois no succeïa. Això és una d'altres coses que ens va sorprendre.
0: A què pot ser degut, Guillem?
1: Aquesta mateixa pregunta és la que ens vam fer nosaltres. Com és que tenim aquests resultats iguals per uns i altres, però en canvi les relacions entre més estona assegut i benestar emocional divergeixen? I com que no acabàvem d'entendre-ho, el que vam fer va ser la següent fase de l'estudi, que és preguntar-los als mateixos estudiants per què creieu que això succeeix. I a través de diferents grups de discussions que vam fer amb els estudiants i analitzar-ho des de la teoria que vam utilitzar, que és de la corporeïtat i de la crítica feminista, el que veiem és que hi ha encara a dia d'avui en aquests espais públics com pot ser la universitat més pressió cap a les dones que cap als homes a l'hora de ser productius. Llavors, aquí el que succeïa, i això era potser també interessant, que nosaltres quan preguntàvem però vosaltres sabeu si està sense fer res, descansant? Doncs en aquest cas els nois era sí, clar, és el més normal del món. En canvi, les noies es quedaven com gairebé no sé ni què m'estàs preguntant. És inconcebible estar perdent el temps.
0: Carai, sobta això, eh?
1: Sí, a dia d'avui ens va sobtar, però realment ens donaven aquestes respostes. Fins i tot en alguns casos de noies de dir jo el dia que perdo el temps, després a la tarda vespre tinc sentiments de culpabilitat, de no he aprofitat el dia.
0: Home, Déu-n'hi-do, eh? I després d'aquest estudi, amb tots aquests resultats, Guillem, ara què?
1: Ara la idea és que, de la mateixa manera que el Desk Unis feia molts estudis diferents, nosaltres només ens hem centrat en els estudiants de fisioteràpia, la idea seria intentar expandir una miqueta els altres estudis. Perquè des d'aquesta primera partida dels estudis de fisioteràpia, amb aquest perfil d'estudiant, que és molt concret, també vam obtenir com unes accions de millora de la universitat, que ja estem aplicant mica a mica en l'entorn universitari per afavorir el benestar, però clar, aquestes accions també pensem que estan dirigides als fisioterapeutes. Llavors necessitem, en aquest sentit, també saber què els hi passa als altres estudiants de la comunitat universitària i quines necessitats tenen en aquest sentit.
0: Guillem, quines serien aquestes accions de millora, per exemple?
1: Les accions de millores que van sortir també arrel del grup de discussió, per exemple, era millorar una miqueta l'entorn universitari que pogués ser més actiu. I en aquest sentit, a través d'una altra ajuda que vam obtenir del Col·legi de Fisioterapeutes, hem adquirit, per exemple, ara material de tenis taula per instal·lar l'entorn universitari i també altre material d'altra tipologia d'esport. Una altra millora molt interessant que també hem fet des de la literatura científica i des del que sortien els grups de discussió, és la tipologia d'examen que nosaltres apliquem a la universitat. Fins ara, moltes vegades s'aplicaven exàmens tipus test, que tu pots arribar a pensar que és algo el més objectiu possible, perquè al final és encertat o no la resposta, ja no és el criteri del professor, sinó que és verdader o fals, el que sigui. Però sembla ser que també els indicis d'aquesta diferència de gènere ens diuen que els exàmens tipus test moltes vegades afavoreixen més els homes que les dones. Perquè les dones moltes vegades si tenen dubtes no contesten, els homes són més atrevits, el fet de que l'error en aquest espai públic de les dones no estigui ben vist fa que a vegades responguin menys a aquests exàmens tipus test i per tant també les afavoreix molt menys.
0: Carai, no, perquè a més els exàmens tipus test que s'han fet tota la vida,
1: Sí, per tant, ara moltes vegades des d'estudis i s'està recomanant i cada vegada s'està fent més que els exàmens siguin una part hipotès i una part escrita, o que l'examen o que l'avaluació de tota l'assignatura hi hagi també bastanta part escrita per compensar aquest biaix de gènere.
0: Estan sortint, no?, coses amb aquest estudi, ja deia, el que li demanàvem al Guillem, que és el que us havia sorprès més, de Déu-n'hi-do, les sorpreses que surten d'aquest estudi. Guillem, però llavors, mirant nois i noies, és a dir, encara continuen sent molt, continuen tenint joves, en aquest cas, els estudiants de fisioteràpia que formen part d'aquest estudi, podem parlar de joves molt sedentaris, és a dir, nosaltres sí que, per exemple, en una feina ens podem passar 8 hores asseguts davant d'una taula d'un ordinador, en aquest cas als estudiants els hi passa exactament el mateix?
1: Sí, a més estem parlant d'una mostra dins de la universitat que considerem, i amb les altres dades que tenim d'altres anys, d'altres enquestes, una mostra de fisioterapeutes que normalment també solen ser els més actius i els menys sedentaris. Mm-hmm. Llavors, també el que esperem trobar ara quan mirem els altres estudis és que aquestes hores de sedentarisme d'estar sentat encara sigui més exagerada.
0: Uh-huh. La idea era, ara ja és començar amb tots aquests altres estudiants, fer-ho tota l'hora, anar per estudis. Guillem, com anirà?
1: Això ara, durant aquests mesos de final d'any, estem planificant amb l'equip de quina és la millor manera d'abordar-ho. Uh-huh. Perquè al final d'acceleròmetres en tenim una quantitat limitada i hem d'anar fent onades de recollida de dades.
0: Doncs avui nosaltres li agraïm molt amb el Guillem Jabardo que ens hagi volgut acompanyar avui en aquest migdia central, doncs, parlant d'aquest estudi d'aquest sedentarisme. I, escolta, Guillem, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Dos minuts i la una del migdia. Acabem aquest migdia central d'aquest dilluns 21 de setembre. Tornem demà quan siguin les 12 del migdia. Ara, a continuació, els deixem ja amb el passeu. Adéu-siau.

0: Ràdio Manresa. Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hope Organic Keratin, el tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
1: Uau!
0: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
2: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
3: Aquest 26 de setembre arriben els trails de Pont de Vilomara i Rocafort. 11 o 17 quilòmetres de muntanya, corriols, natura i moltíssimes ganes de superar-te. I aquest any a més, el trail acull el Campionat de Catalunya de Trail Master. Els més petits també tenen les seves curses a partir de les 5 de la tarda. I després de la meta, botifarrada, opcions veganes i entrega de premis. Apunta't ja a cursalpont.cat. Trails del Pont de Vilomara i Rocafort. T'hi atreveixes? La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira Setembre tornen a Manresa. El cap de setmana del 26 i 27 de setembre vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes i sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
0: Ràdio Manresa.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dilluns, dilluns 21 de setembre. I com cada dilluns, toca obrir la carpeta esportiva amb tota l'actualitat d'aquest cap de setmana, que no és poca. Abans de res, deixeu-me saludar els col·laboradors habituals, que sempre hi són i que seran els que posaran blanc sobre negre a tot el que ha anat passant aquest cap de setmana. Sergio, Pere, què tal, com esteu?
1: Bé, bon dia.
0: Bon dia. Ha anat bé el cap de setmana?
1: Sí, molt bé, molt bé.
2: Ja a nivell de resultats no gaire, però bueno, ja ho trobarem.
0: Bueno, depèn, depèn. Depèn, aquí tenim al costat, precisament, una persona sí, que a nivell de resultats...
2: Dic majoritàriament.
0: Ah, d'acord. Imma Torrecillas, la vicepresidenta del Manresa Club Bàsquet Femení.
3: Hola,
0: què tal,
3: bon
0: Imma, com estàs? És un club que ha arrencat aquesta temporada de manera immillorable perquè s'ha classificat, es va classificar dissabte, per la final de la Lliga Catalana de la Lliga Femenina 2, després de completar una fase prèvia impecable amb dues victòries en dos partits. I a banda d'això, el Manresa Club Bàsquet Femení B també va aixecar diumenge a la Copa Bages 2026. Un nou títol per un club que està vivint un moment dolç i que demostra amb resultats que el bàsquet femení manresà no només té present, sinó que també té futur. A veure, Imma, vaia cap de setmana, no?
3: Espectacular. No podíem demanar més, hem guanyat tot el que podíem guanyar, per tant,
0: aviam.
3: Molt contents.
0: És veritat que aquí el passeu-passeu, com pràcticament a tots els mitjans de comunicació que parlen d'esports, de vegades comencen a parlar del més majoritari i van baixant, no? I de vegades el bàsquet femení, el bàsquet ja no és el majoritari, que Manresa sí, però en general no, i femení encara menys, no? Ho parlàvem fora micros, que de vegades fer-se ressò de tot el que passa amb l'esport femení, més enllà de la giba, costa una mica. Llavors, avui volíem... Bueno, de fet, vam produir aquesta entrevista abans de saber que el femení, el primer equip femení es classificava per la Lliga, però escolta'm, això és fantàstic, perquè així podrem parlar una miqueta de tot. A veure, Imma, ara mateix, com està l'ambient a dintre el vestidor i a dintre totes les famílies que en formen part, i què sentiu que rebeu per part de la ciutat?
3: Uf... La segona part és complicada.
0: La segona part és complicada, però arran d'aquesta victòria, no? Una mica, quin ha sigut el feedback?
3: Bueno, és molt recent i, per tant, encara no podem parlar de feedback de la ciutat, que sabem que hi ha gent que ens segueix, que cada vegada hi ha més públic al Nou Congost, que, per tant, d'això estem molt contentes, també. Però en voldríem més, està clar. Però sí que parlant del cap de setmana, que era el primer que em demanaves, home, ha estat espectacular. Uh-huh. I teníem l'equip de Lliga Femenina 2, el nostre primer equip, guanyant el segle XXI, que va quedar campió l'any passat del seu grup.
0: És de Barcelona, perdent, segle XXI?
3: És bueno, està a Esplugues, però bueno, no, és com un centre d'alt rendiment del bàsquet a Catalunya. Quedant campió l'any passat del seu grup, en el qual només va perdre en tota la Lliga un partit. Vull dir que, clar, per nosaltres va ser una victòria espectacular que ens porta directament a la final de diumenge que ve de la Lliga Catalana, Lliga Femenina 2. I evidentment molt, molt contentes, i que a sobre el nostre segon equip, el Sènior B, que l'any passat va pujar de primera catalana a Copa, o sigui que també recent inaugurant de la seva nova categoria,
0: sí, sí,
3: guanyi la Copa Bages, doncs també per nosaltres és una alegria molt gran, perquè vol dir que les noies que ens puja de baix, doncs també estem creant una cantera, estem creant un club que es pugui sostenir per ell mateix.
0: Uh-huh. De quina plantilla estem parlant, més o menys, Imma? És a dir, cobriu totes les categories?
3: Totes.
0: Vale,
3: i... Des de sènior fins a escoleta, o d'escoleta fins a sènior, com ho vulguem dir. Tenim totes les categories cobertes.
0: I més o menys, diguéssim, tenint en compte que hi ha un Quinzenàs Manresa ara, un bàsquet Manresa amb tanta força històricament i amb tanta trajectòria, aquests bons resultats i aquesta bona feina, no?, que esteu fent des del Manresa Club Bàsquet Femení, això més a nivell de ciutat, no?, noteu que de vegades queda una mica eclipsada per això, no?, per també la manera com tenim d'entendre la informació.
3: Això em sap una mica greu dir-ho, perquè també sóc aficionada del Quinzenàs i evidentment també vull que guanyi, vull que sigui a tot arreu, però sí, és evident que s'emporta tot el gran gruix de protagonisme a la ciutat, que també és normal que se l'emporti, que abans també ho parlàvem, estan jugant a l'ACB i estan jugant a Europa, per tant és normal que s'emporti el gran protagonisme, però només un 2 o un 3% d'aquest protagonisme d'ell passés al femení, a nosaltres i a qualsevol altre esport de Manresa, s'agrairia.
0: I com es motiva unes... Vosaltres pregunteu, si voleu, també. Com es motiva unes noies que estan fent una gran temporada, que ja la van fer l'any passat, del bàsquet, veient que la repercussió que té el que elles fan no va tan enllà com el que fan jugadors que, bueno, que podrien estar al seu nivell o una mica més alt, però que tenen molt més ressò. Com es motiva?
3: He de dir que elles ja venen motivades. Estan molt contentes d'estar jugant al club on estan jugant, perquè ho han manifestat. Es veu ara mateix en el seu joc. Si veniu a veure un partit, veureu que disfruten el camp, que estan gaudint d'aquell partit. Ja no només juguen a bàsquet, sinó que volen gaudir i fer gaudir el públic. I de la manera, i és que ho veus, tu te sentes i dius, és que estan gaudint. És que podríem dir al Barça de futbol, que estem dient, estan gaudint jugant a bàsquet i estem gaudint nosaltres. Doncs ens està passant el mateix amb aquestes jugadores. Val dir que tenen a darrere, i també fa'm de mal dir que ho digui jo, que ara mateix doncs, en sóc la vicepresidenta, que tenen a darrere una junta, que tenim unes ganes i els hi donem tot el que podem, i a vegades més i tot del que podem donar. No elles només, sinó tot el club. Tenim un club que el volem... Que és per totes, no és només ara tenim aquest equip que està jugant a Lliga Femenina 2 estatal i que anem a per elles a mort, no, anem a mort amb tot el club, des de les més petites de 4 o 5 anyets fins a les més grans, de la més gran que tenim té vora 30 anys. L'entens? I això també intentem transmetre-ho a tot el club. Llavors què passa? La graderia se'ns omple de nenes petites que venen a veure aquestes grans que per elles són el seu model allà on elles volen arribar. Però no només el sènior de Lliga Femenina 2, aquest sènior B, si algú de vosaltres va estar ahir al pavelló de Sant Fruitós, estava a petar de gent per veure la primera final, que era la de femenina, i per veure la final posterior, que va ser la masculina. A petar de gent, i això, bueno, ens omple i ens omple, perquè és una feina que hem estat fent i que es transmetem contínuament a les nostres famílies i a tothom que ens ho demana.
0: Em dona la sensació que és una muntanya que s'ha anat pujant i que ara esteu arribant al cim, en el sentit de dir, veu presentar nova mascota, fins i tot esteu creant
3: molt
0: comunitat.
3: Ràpid, es demana molt ràpid.
0: Des de vosaltres també, que us ho mireu des d'una vessant més periodística, diguéssim, com la valoreu, aquesta evolució?
2: Bueno, de fet, el Club Bàsquet Femení, el Manresa CBF, ha recollit el testimoni de la història del bàsquet femení de Manresa. Fa, a finals del segle passat, el bàsquet femení Manresa era també un referent a nivell de Catalunya, i diguéssim que ha viscut això. Jo crec que el Quinzenàs, tot i que se n'emporti gran part del protagonisme esportiu de la ciutat, diguéssim que també ajuda a crear aquest ambient basquetbolístic a la ciutat. Sí. Llavors ens trobem amb un club de recent fundació que l'únic que ha fet és, excepte l'any passat, anar pujant de categoria cada any.
0: És que és molt fort.
2: Si no vaig errat l'any passat. I l'any passat, amb una plantilla que acabàvem de pujar de la Supercopa, van quedar sisenes. Vull dir que, diguéssim, que està fent una evolució molt bèstia, i amb els fitxatges d'aquest any ja veurem com acaba la Lliga, ja veurem, perquè no...
3: Amb això sí que ens assemblem al Quinzenàs. Hem hagut de canviar gairebé tot l'equip.
2: Sí, clar.
0: Perquè també feu aquesta funció, una miqueta, de trampolí, creus, Imma?
3: Home, ara mateix jo crec que sí. Perquè hi ha hagut jugadores que han dit, ei, vull venir a jugar aquí. Perquè vinc a estudiar a la FUB, que hi ha alguna que ha dit, vinc a estudiar aquí, per tant m'interessa a jugar al vostre equip, i això, per tant, una miqueta de trampolí sí que venen a mostrar-se, perquè és la primera categoria estatal, i per tant, a veure si algun equip de les grans també les agafa. I això sí que ens assemblem.
0: Clar,
3: totalment,
0: no,
3: aquí
0: no,
3: ens
0: anàs. I tant.
3: En què has de remodelar l'equip gairebé tot, i que estem servint una miqueta també d'això. Per tant, a veure com sortirà. De moment sembla que molt bé, però la Lliga encara no ha començat, comencem a l'octubre.
0: Exacte, i contra qui la comenceu i amb quina mirada la comenceu?
3: Espera't, ara no me'n recordaré contra qui la comencem, tinc tot el calendari guardat a l'agenda, però ara mateix no recordo quin és el primer
0: equip.
3: Bueno,
0: és igual, però una miqueta la
3: intenció, casa, sí?
0: La intenció, no? L'Esport i Punt, que és un programa que fan a Ona Bages d'esport, parlaven amb l'entrenador i deia, bueno, sempre hi ha com aquesta part de prudència, de dir, no, molt bé, creiem en nosaltres, fins ara ho hem fet bé, però no ens confiem, hem de seguir treballant. És una miqueta aquesta la mentalitat, és la filosofia?
3: És la que ha d'haver, és la que tenim. No n'hi ha més. L'objectiu ara per ara és no baixar, mantenir la categoria i no baixar. Quedem sisenes com l'any passat? estupendo, vull dir, és genial, però l'objectiu està clar, és mantenir la categoria.
0: On entreneu vosaltres, Imma?
3: Qui?
0: Bueno, no, clar, el primer equip.
3: El primer equip entrena el Nou Congost, perquè és on juguem també, tot el Nou Congost.
0: I la resta de... I
3: la resta, doncs, entre el Nou Congost, entre el Complex, entre l'OMS i de Prat i la Joviat.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí, com, quan vas pujant de categoria, pot ser que llavors et canviïn de, bueno, de lloc d'entrenament.
3: Sí, clar, tots els equips que, de rendiment, que estan a categories de preferents i així, doncs mirem que estic que puguin entrenar les millors pistes que tenim. I els de promoció, doncs, normalment, doncs, entre Joviat i OMS i de Prat, que no són males pistes.
0: No.
3: Evidentment no és el Complex ni el Nou Congost, no. I... Però bé, bueno, és la diversitat que hi ha a Manresa, són les...
0: Bueno, hi ha diversos esports que es troben amb aquesta
3: idiosincràcia. Tots. I són les instal·lacions que tenim i aprofitant-les com podem.
0: Sí,
3: però
0: sí.
3: Tots estem igual, eh?
0: I escolta, ja per tancar una miqueta aquest bloc, el veïnatge de les jugadores del primer i el segon equip, diguéssim, dius, venen a estudiar de la FUB, tal, vull dir, ens hem d'imaginar que són la majoria vegenques, venen de diversos punts de Catalunya, i les que venen de diversos punts de Catalunya, per què venen al Manresa?
3: Hem de dir que la majoria del club són de Manresa.
0: Vale.
3: I vegenques, o Catalunya Home, Central. Home,
0: això té molt mèrit, perdona que t'ho digui.
3: La majoria, el 90% o 95% de jugadores que tenim al club.
0: Uau.
3: La resta, doncs sí, que són jugadores de fora de la Catalunya Central, per dir-ho d'una manera. Però poques, eh? Vull dir, alguna ve de Lleida, alguna ve de Girona, però la majoria és... O Barcelona, evidentment, però la majoria són de la Catalunya Central. I que això també ens enriqueix
0: home,
3: a tots.
0: Home, tu diràs. No, buscar talent, a més de quilòmetre zero, no?
3: Això és el primer. Entre d'altres, perquè si te'n vas molt lluny a buscar-les, valen diners.
0: Clar, no.
3: Diners que no tenim. Bueno, tenim una francesa, perdó. Tenim una
0: perquè
3: noia...
0: Perquè és la de la FUP, entenc, no? Que va venir a estudiar
3: no,
0: a la FUP.
3: No, aquesta ja ha estudiat, ja estava arribada als Estats Units i va dir que li agradava venir, li agradaria venir a jugar a Manresa i la tenim al primer equip.
0: Veus? No, aquestes coses
2: I el tema del patrocini com el tenim?
0: Apa!
3: També és un meló gros, eh?
0: I tant.
2: Sí.
3: Tenim la sort de tenir molts sponsors petits que ens ajuden a tirar endavant tot el projecte. Del primer equip no tenim cap sponsor principal. La resta d'equips, tenim tots els equips amb un sponsor. Ens ajuden a que cada equip sigui sostenible per ell mateix. Però el primer equip no tenim un sponsor principal, té petitets, que si veieu la samarreta, la cubre, no sé què, té diferents sponsors, uns que en donen més, uns que en donen menys, però un sponsor gran.
2: Que doni nom a l'equip.
3: Sí, que doni nom a l'equip, això no hi és. No hi és perquè costa molt, perquè és que tenir un equip a la tercera categoria estatal val molts diners. I és molt difícil que hi hagi una empresa, i més aquí a Manresa, que t'aporti uns diners lo suficientment elevats com per dir, vale, sí, tu pots ser l'esponsor. Per no menysprear els altres,
2: sí,
3: la més baixa
0: clar.
3: Quantitat. Però aquí és molt difícil, perquè la majoria, i ho he de dir, la majoria se'n van cap al Quinzenàs. I et diuen, no, és que ja ajudem al bàsquet. Sí, ajudeu al bàsquet masculí, però al femení no.
0: Bueno, clar, mantenint la pista en condicions, no?, també una miqueta, que és la pista on juguen,
3: bueno,
0: ja.
3: El curiós... de la pista, ara que parlant de la pista, és que hi ha un nombre d'esponsors molt grans que surten a les nostres retransmissions, perquè s'han de retransmetre tots els partits, es retransmeten tots els partits pel canal Federació.
0: És obligatori per llei.
3: És obligatori, i surten tots aquests esponsors del Quinzenàs, els quals hem trucat i hem dit, home, una petita part perquè sortiu, ajudeu-nos.
0: I no, eh?
3: No hi ha hagut cap retorn.
1: Bueno, això és una mica el que és l'esport i Manresa, no? Un projecte que ha nascut fa relativament poquet, 5 anyets, que és un cas d'èxit, perquè des de l'inici tot són ascensos, això parla d'una gestió, hi ha un històric, això no ha sortit del no-res, això és el recull una mica d'una trajectòria de bàsquet femení a Manresa.
3: Totalment, recollim aquesta herència i amb orgull.
1: Moltes entitats... És dir que jo és un club que jo crec que ha fet les coses molt bé en el sentit que ja s'ha situat en el panorama d'entitats esportives manresana. A més, va néixer amb molta energia. Per exemple, nosaltres que som del mundillo amb una imatge corporativa molt, sí, molt potent, molt encertada.
0: Totalment.
1: Jo les imatges sempre que he vist de publicacions a les xarxes i algun trosset d'algun partit que he vist, és un equip que desprèn molta energia, unes noies que són un espectacle, veure-les jugar. A vegades em demano fins a quin punt, m'imagino que per qualitat de la pista i de les instal·lacions estareu supercontentes de jugar al pavelló.
3: Per descomptat.
1: Però, evidentment, hi hauria molt més ambient en un pavelló més petit, més recollidet, que no, a vegades fa cosa de veure el pavelló, un pavelló que és molt gran, amb un aforament important, no vull dir buit, però clar, és complicadíssim que es vegi mig ple un pavelló tan gran. Jo crec que en aquest sentit, però bé, però per posar un però al que he dit al principi, un cas d'èxit, ja voldrien totes les entitats esportives en aquest curt període de temps situar-se on s'ha situat el Manresa CBF, que ja el coneix tothom, i bé, doncs, això parla de la bona feina feta, llavors doncs, benvinguts al club d'entitats esportives manresanes, que són un cas d'èxit i que tenen aquestes dificultats, que és la de tots els clubs de casa nostra, perquè ho fan bé i juguen en categories altes, que tenen uns requisits i unes exigències econòmiques, perquè parlem d'esport. Abans ho dèiem, nosaltres, des d'Esport Central, que hem començat ja visitem moltes entitats esportives, diferents esports, quan agafes una mica de confiança i un cop ja hem parlat del tema esportiu, tothom parla del tema finançament, clar. És a dir, i no hi ha un altre.
0: No hi ha un altre.
3: Tots els esports, hi ha una federació darrere en la que has de pagar diferents coses, arbitratges, fitxes, totes les...
0: Bueno, i els entrenadors també, no? És a dir, com...
3: Els entrenadors ara mateix... pobrets són els que menys cobren.
0: Clar, però aquí teniu... O sigui, teniu algú en plantilla?
3: Sí, clar.
0: Qui, és a dir, que ara mateix de quants treballadors estables compta el Manresa? Bàsquet femení.
3: Doncs no t'ho sé dir, t'ho dic clarament, vale. Perquè no són tots, vale. No són tots els entrenadors, perquè no podríem assumir-ho.
0: Per això.
3: O sigui que
2: els principals, clar.
3: Els principals, correcte.
2: Però i les jugadores són semiprofessionals.
0: Bueno, clar, també, clar, també però bueno, aquí els sous també podríem
2: sí,
0: discutir-ho.
2: Sí, evidentment, però...
0: I, per exemple, tot el tema, perquè clar, un bon joc, evidentment una bona imatge, però clar, hi ha una feina darrere també de divulgació i de comunicar tot el que està passant, que no és gens menyspreable. Jo mirava el perfil de l'Instagram i aquest cap de setmana potser heu fet 6 publicacions, és a dir, aquí hi ha d'haver alguna persona, és a dir, o que s'estima molt el club i que per tant gasta temps seu lliure per fer això, o una persona contractada per fer...
3: Són dues persones de la junta directiva que se n'ocupen de fer això, que són l'Anna i el Lluís, i que s'ocupen de tota la comunicació i inclús amb tractes també amb alguns sponsors per fer les publicacions dels sponsors que toca.
0: Tot és desinteressadament.
3: Tot és desinteressadament.
0: És molt bèstia, eh? És molt bèstia.
3: I... Però això passa a la majoria d'entitats.
0: Sí, ja ho sé, però...
3: No som especials, eh? Això passa a la majoria d'entitats.
1: Però hem de fer mirar això, eh?
0: Però hi ha d'haver una passió que et mogui. És a dir, hi ha d'haver una passió que sigui superior a tot. Pues no?
2: Bueno, clar, des que hi ha un grup de persones que decideixen retornar el bàsquet femení de Manresa al nivell que li toca i s'organitzen per crear un club, ja és un inici des de la passió, no és pas des de l'interès. És que si tu vols treure diners no muntes un club de bàsquet i menys femení.
0: Sí, sí. Bueno, i suposo que també hi ha el fet aquest que sou una pinya, no? La sensació, bueno, el que deia el Sergi, no? Que quan veus jugar les noies, l'energia que desprenen, però també fins i tot ho desprenen les publicacions de l'Instagram o com parleu, que aneu més enllà, que la cohesió la treballeu moltíssim i que les jugadores
3: i
0: més enllà de companyes...
3: I l'estima per Manresa, ja no és només estimem el bàsquet i estimem aquests valors, no, estimem Manresa. I volem que Manresa estigui el nom de Manresa, si fixeu amb la nostra equipació, Manresa ben gran aquí dalt i una skyline al darrere, sí. I Montserrat, i vull dir que estimem la nostra terra i com a tal la volem portar tot arreu, des de l'esport en aquest cas, segurament la majoria d'entitats, clar, jo parlo de la nostra,
0: Però a nivell de relació interna...
3: I transmetem aquestes jugadores que venen que no són de Manresa, és el que transmetem, t'has d'estimar aquest magenta que portem, com si fos teu.
0: però jo també em refereixo a nivell intern, eh? És a dir, la relació entre elles, que la sensació és que són amigues més enllà de companyes d'equip, no?
3: Mira, això et posaré un exemple. Aquest any, evidentment, hem canviat a 8-9 jugadores.
0: Ah, i que això també desestabilitza una barbaritat.
3: I jo vaig anar a un dels primers entrenaments, vull dir que feia, res, 4 entrenos que estaven totes juntes. I vaig pensar, no pot ser que estigui 4 entrenos. Si sembla que ja portin anys juntes, la manera que s'animava, la manera que reien en algun moment, la manera que... I tenen aquest esperit també de fer una pinya des del primer dia.
0: I això qui ho provoca?
3: Bueno, això provoca, suposo, aquesta, que et dic, aquesta filosofia de club que els transmetem, i evidentment els entrenadors, que són els que estan amb elles totes les hores que estan aquí. La presidenta, que hi va parlar amb elles, només arriben el director esportiu, el Jaume i la Nina, el Gerard, que parlen amb, són els primers que parlen amb elles i que les animen a venir, o transmetem això. I arriben aquí i se n'adonen que això és així, i de seguida jo em vaig quedar de veritat, amb aquest primer entreno que vaig anar, que et dic, portaven 4 dies totes juntes. Doncs si sembla que estiguin juntes des de... Bueno, és que les veus jugar aquests 3-4 primers partits que hem fet i dius...
2: De fet, és que Manresa tenim la immensa sort, ho parlàvem també abans en micro tancat, que tant d'entitats esportives com d'entitats culturals n'hi han una pila.
0: Fotiment.
2: O sigui, quan abans es deia és que Manresa no s'hi fa res, jo no sé qui va acunyar aquesta frase, però és que Manresa, per exemple, esportivament, tu pots passar tot el cap de setmana veient esports, si vols.
0: I tant!
3: Des de les 9 del matí.
2: Des de les 9 del matí.
0: O des d'abans, eh?
2: Vull dir, fins i tot de categories superiors, eh? No només, evidentment, que de categories base n'hi ha molt, però és que quan no hi ha el futbol, hi ha el futbol sala, quan no hi ha el bàsquet, el quinzenàs, hi ha el Manresa Club Bàsquet Femení,
3: i el voleibol, i el beisbol, és que tenim, jo crec que gairebé totes les disciplines...
2: Quan un dels equips juga fora, segur que n'hi ha un altre d'una altra disciplina que juga a casa, vull dir que pots omplir-te el dissabte i el diumenge només seguint esport.
0: I posar-les en valor totes, no? De vegades sembla que només els que competeixin o les entitats que competeixin al primer nivell o amb esports més majoritaris siguin les que es mereixen les primeres pàgines del diari, no? Però és això, quan ets un esport minoritari, en el vostre cas no és minoritari, però és igual, penso en el beisbol o penso en l'hoquei, en el cas de... Ostres, que igualment decideixes seguir tirant endavant, que igualment tens un equip de nanos que estan motivats, que, ostres... i que siguem de les ciutats
3: feina,
0: catalanes amb més entitats esportives del país. Ostres.
3: És una feina contínua d'aquestes juntes directives, d'aquests entrenadors, de cada un d'aquests clubs, perquè això sigui així.
0: I un caràcter nostre.
3: I un caràcter nostre. És el que t'anava a dir, d'aquí ve el caràcter també nostre, no? D'aquests valors que volem inculcar, d'aquesta inclusió, perquè també entra la inclusió. Que...
0: I tant.
3: I això neix de Manresa, no neix d'enlloc més, neix d'aquí.
0: Sí, no entenc perquè llavors hi ha l'autoestima tan baixa amb segons quines altres coses, que això seria un debat, digues, Sergi.
3: Bueno, això seria un altre meló,
1: això és una altra cosa.
0: Ja en parlarem. A veure, hem començat i el Pere ha dit, bueno, a nivell de resultats, aquesta setmana, psep-sem.
2: No, estava pensant en el futbol. Bueno, no en tot el futbol.
0: No en tot el futbol. A veure.
2: Diguéssim, estàvem pensant, però això el futbol és més cosa del Sergio, però estava pensant en el Centre d'Esports Manresa i en el Covisa, sobretot.
0: Amb els dos primers equips, diguéssim, que si voleu podem començar-ne a parlar i llavors també posem les taules classificatòries, però...
1: Sí, com vulgueu, i tant.
0: Centre d'Esports, què...
1: Centre d'Esports derrota 2-1 a Tudela contra el Tudelano. A l'inici de partit van encaixar dos gols molt ràpids, després van mirar de reaccionar, però no van estar tota la segona part insistint. Fins al 90 no va arribar el 2-1, que va ser el resultat definitiu. Doncs bé, bueno, primera derrota de la temporada a fora, evidentment entra dins de lo possible, i tampoc és el que comentàvem la setmana passada, no tenim un antecedent amb aquests equips, no els coneixem gaire, llavors no et sé dir pues, si el Tudelano és un molt bon equip o no.
2: És a principi de temporada, clar, a principi de temporada veus el Tudelano que està en les posicions de baix de tot i dius, bueno, podem guanyar.
0: Sí.
2: Però clar, amb dos partits no pots saber si aquell equip ha tingut un mal dia un partit i l'altre...
0: Correcte. I tampoc et coneixes el camp, no?, com a jugador. Vull dir que...
1: Estic llegint la crònica que ens va fer arribar el Nasi Sala, que és el responsable de premsa del Centre d'Esports, i bé, una mica el que t'he comentat, que la primera part fluixeta, després van reaccionar i bé,
0: podem veure la taula classificatòria també, que tot i així de segona
1: ref.
0: Aquí la
1: tenim. Bueno, ha caigut fins a la cinquena
0: per això,
1: plaça.
0: Que escolta'm, no està gens malament, eh?
1: No, estem bé. La setmana que ve rebem el... Ai.
2: No me'n recordo ja.
1: Ara quan ho vegi t'ho diré.
2: L'Unió Deportiva, el Logroñés.
1: El Logroñés.
2: Vale.
1: Molt bé.
2: Encara no jugàvem cap equip català.
1: Unió Deportiva, que no tinc classes al Logroñés de tota la vida, perquè hi ha
2: però
1: una societat...
2: Si és el D, sí.
1: És UD, no, hi ha UD Logroñés, hi ha un Logroñés i una societat deportiva Logroñés. Hi ha dos equips de Logroñés.
0: Veus? No sabeu qui toca.
1: Qui, si és el sí, de
2: sí, ens toca l'Unió Deportiva Logroñés.
0: Vale.
2: Bé.
0: No sabeu qui són els bons i qui són els dolents.
2: No sabem si és el

0: no podem extreure gaires conclusions més enllà d'això. Si un partit molt igualat, perquè en futbol sala 1-1 és un resultat molt curt, i al final doncs va caure del cantó visitant, que imagino que deuen estar, perquè amb la Nucía ja ho vam comentar, un equip alacantí que tenien algun compte pendent.
1: Sí, sí, és veritat, ja, és veritat. També fins a l'últim segon vull dir que és una mica la dinàmica, no?
2: Sí, fa dues temporades quan el Manresa va estar a punt de, quan el Covisa va estar a punt de pujar de categoria, va ser la Nucía la que ho va impedir.
1: Exacte, també tenim la classificació, que tampoc és gaire definitiva, evidentment, de futbol sala, però que
0: la
1: també surt, a veure si...
0: Passem una mica també els resultats. Sí.
1: No, aquest és Futbol 11.
0: El tenim.
1: Sí que hi és, de Futbol Sala. Sí que hi és. Però bueno, és igual, quan vulgueu hi ha la... Ara.
0: Aquí.
2: Sí, exacte.
0: Veus
1: està... Sí, el quart començant per darrere.
0: Però fixa't.
2: Però és la primera jornada, vull dir que no és...
1: Hi va haver poques victòries, també. Bueno, vull dir que no, és molt, molt equilibrat.
0: És el mateix grup pràcticament de l'any passat. I el Sant Joan d'Espí, que és un equip que va pujar de tercera en detriment del Vilomara. I bé, doncs, els de sempre, més o menys, estic mirant, que encara no...
1: Sí.
0: Ripollet...
1: Els que sentim per la ràdio, clar, tenim aquí la taula classificatòria.
0: Sí, correcte.
1: I ara estàvem fent una miqueta de repàs, que això, que més o menys, un bon semàfor. Entre victòries, empats i derrotes. Molt, sí, molt equilibradet.
0: Haurem d'anar seguint. Tot just comença, és dir.
1: Tot just comença, tot just comença. No tot són males notícies en el futbol, perquè Primera Catalana, hi va haver algú que...
0: Una mica de tot.
2: Va guanyar, però el Joanenc i el Gimnàstic van perdre, també.
1: No tot malament.
2: No tot
1: hi va haver un
2: no
1: que va guanyar. Aviam, mira, Primera Catalana, aquí també ho tenim. La Pirinaica va primera,
0: La Piri va guanyar 0-3, però que vull buscar-ho aquí, perdoneu un momentet,
1: tot el primer partit.
0: Correcte, tot just comença. 0-3 va guanyar el camp de l'Alpicat, l'equip de Lleida, la Piri. Llavors el Joanenc va començar amb derrota a casa 2-3 enfront al Natació Terrassa, que és un equip que acaba de pujar també de segona catalana. I l'altre, que va ser un partidàs, no, el volíem fer per Esport Central, però se'ns va solapar amb un altre, no, el Gimnàstic Igualada, que ja és una mica derbi dels darrers anys i això. Va començar el Nàstic guanyant 2-0, la primera part va... al descans vam arribar amb 2-0, a la segona un parcial de 0-3 amb l'últim gol, mira, no vull dir una cosa que no sigui veritat, al minut crec que doncs lo típic, al minut 89 va remuntar l'Igualada al 2-3. És dir, sí, més un partit que...
2: mal llet.
0: Però bueno. El Joanenc també em sembla que li van remuntar...
2: El Joanenc va començar guanyant 0-3. Ai, va començar perdent
0: 0-3, correcte.
2: Llavors la segona part va intentar recuperar i no va.
0: Tens raó. No, l'altre partit d'aquest grup de dos de Primera Cat, que va ser el que vam retransmetre ahir en directe a Esport Central, no sé si tenim alguna imatge, però bueno, si la voleu posar. Porreig contra Fundació, també un partit amb comptes pendents, perquè van ser els dos equips que van pujar de segona catalana l'any passat, van protagonitzar allà el colze a colze, aquí tenim, durant tota la temporada. El partit que va acabar amb empat a un, va començar Fundació, un equip que té molt bona pinta, és un filial d'un equip important, com és el Terrassa, i cada any, o sigui, és un equip també com el bàsquet femení que va pujar en categories, i va pujar de tercera a segona, i l'any que ve de segona a primera, més en el grup dels que hi ha els equips d'aquí de la Catalunya Central, cada vegada és més un filial d'un equip important. I el Porreig, doncs bé, bona reacció, que va aconseguir l'empat, i va ser un partit bastant xulo, amb dos dels equips que ens agrada seguir, perquè juguen bé i tenen projectes macos.
1: Clar, és el que anava a dir, que us va fer decidir retransmetre aquest i no retransmetre el Gimnàstic, per exemple?
0: Bé, en aquest cas va ser per tema de disponibilitat horària. Nosaltres teníem la intenció de fer el Gimnàstic Igualada, que l'estem fent pràcticament tots els anys, però mira, ja que jo aprofito, ens va sortir l'oportunitat de retransmetre en exclusiva el partit entre el Cornellà i l'Hospitalet.
1: Ostres!
0: Era el duel Leo Messi-Jordi Alba. I Thiago Alcántara, que per cert estava a la llotja amb el seu pare, que és Masinho, un jugador de València. I ens va sortir aquesta oportunitat de fer-lo en exclusiva per tot...
1: Per tot Catalunya, i home, i tant.
0: I allà vam estar i...

0: mira, i això en detriment d'aquests partits que hi havia, el Gimnàstic Igualada, el Joanenc a natació també era un partit interessant, però bé, tot just comença això.
1: I tant, ja... mare de Déu. I una altra pregunta de novata total, és a dir, la Pirinaica, d'acord, guanya i està a la primera a la classificació, però hi ha altres equips que també han guanyat.
0: Per la diferència de gols.
1: Per la diferència de gols.
0: Va ser l'equip que va guanyar 0-3, sembla que el segon va guanyar 4-2, per dir-ho així. Pues...
2: Són dos gols de diferència.
1: Per tant, entenem que l'Alpicat deu ser el que no m'hi he fixat, estava l'últim de la
2: cua. Sí, la primera jornada sempre és com un mirall tombat.
0: Sí, correcte.
1: Clar.
2: Qui guanya de més gols és contra qui perd de més gols, per tant...
1: Correcte. No, fantàstic. Llavors, sí.
0: Deixa'm dir una cosa només, que la setmana vinent tenim, de moment, diumenge, diu aquí a les 8 del vespre, que ho dubto, però un Pirinaico-Joanenc. Pirinaico-Joanenc, perdó. Això
1: epa,
0: és un,
1: epa,
0: és
1: aquest
0: un
1: el fareu?
0: És un dels derbis més... Jo crec que sí, ho intentarem.
1: A no ser que us truquin de...
0: No,
2: per
0: crec.
2: Per retransmetre el Barça.
0: No crec. Tant de bo, però no.
1: Tot arribarà.
0: Aquest igualment segurament no me'l perdria pas, perquè el Joanenc-Pirinaica-Joanenc en aquest cas deu ser ara mateix un dels derbis més calents i de més qualitat a la vegada, perquè aquests sí que són dos equips que històricament s'han estat barallant per pujar i, per exemple, l'any passat va ser un espectacle, el partit 0-1 va guanyar el Joanenc, pràcticament l'últim minut, un gol que li servia per segellar amb ells la classificació, que la Piri els deixava pràctica. Va ser una de les retransmissions més vistes del canal, perquè...
1: Home. És que llavors juguen a la Pirinaica, jugaran al camp de la Pirinaica.
0: Sí, hem de aquí a la federació diu que és el dia 27, que és diumenge, a les 8 del vespre.
1: Sí, perquè ara ja es comença a fer fosc, Vull dir, aquesta hora
0: normalment juguen diumenge a les 12, jo entenc que...
2: Potser ho fan per el clima, però ja no té sentit, no?
0: Sí, no ho sé, perquè és un horari molt estrany. Diumenge a les 8 de la tarda, molta gent, com que, i a més, ja ara quan...
1: Hi ha reculls per començar el dilluns.
0: Al camp, no ho sé, perquè no hi estan mai de nit, sempre és un diumenge a les 12, però
1: ja ens intentarem informar. A veure, llavors, en bàsquet, a banda de del gran cap de setmana,
2: l'últim partit de pretemporada del Quitzenàs,
1: que
2: va perdre per un punt. Bé, trobo que arriba la lliga bé, vull dir, amb bones possibilitats, amb el hàndicap que dèiem abans del Club Bàsquet Femení de canviar la plantilla gairebé cada temporada, i que llavors s'han de crear uns automatismes i tot el mandanga, perquè quan no tens una gran plantilla el que et salva és l'equip, però clar, fer que l'equip jugui conjuntat és difícil. Però bé, hem d'estar esperançats, com sempre, amb l'objectiu de no veure perillar les posicions, i de classificar-se o d'acostar-se a la classificació per la Copa del Rei, que es tanca la primera volta, les 8 primeres posicions o les 7 primeres posicions més el que acull la seu, o pels play-off, però bueno, somiar, al principi de temporada sempre es pot somiar, llavors a mesura que avança la temporada ja et vas marcant els objectius com...
1: Tu com a aficionat del bàsquet, quin tipus d'aficionat ets? Ets o tu, Imma, també? Uns aficionats que, ostres, si hem començat malament la pretemporada ja anem una miqueta amb el cap cot? Sou uns aficionats d'aquells que sempre veieu el got mig ple? Com us definiríeu?
2: Ostres, jo no en tinc ni idea. Vull dir que no soc
1: ni optimista. Tu veus massa des de fora.
2: Intento no implicar-m'hi gaire, però tampoc sóc ni optimista ni pessimista. Jo realment veig que hi ha un empaque en el joc, que, malgrat els resultats. Em sembla que han guanyat i perdut els mateixos partits, vull dir que estan bastant equilibrats, però veig que, com a mínim, quan s'ha perdut, no s'ha perdut allò perquè haguis fotut un partit malament, sinó que has perdut perquè has perdut, vull dir, i ja està. Vull dir que... Bueno, jo em sento optimista amb el Centre d'Esports Manresa de Futbol, i amb el tema bàsquet es poden fer bones coses. O sigui, jo crec, vull esperar que no patirem amb cap dels tres equips.
1: I tu, Imma?
3: Jo és que sóc optimista de mena, vull dir, és que és el meu caràcter, no puc canviar-ho en cap altre àmbit. Per tant, sempre penso que farem el millor possible.
1: No, escolta'm, fantàstic. I tu, Sergi, amb el Centre d'Esports?
0: Jo estava pensant que en aquesta ciutat estem abonats als miracles, perquè clar...
1: Bueno, la llum,
0: és un miracle,
1: comencem per la llum.
0: Que sempre parlem, ara que abans que parlàvem del tema, sempre som l'equip amb menys pressupost de la categoria i fem coses grans. Habitualment ja el Baxi, el Quitzenàs, ja és un miracle, no? Però
1: Totalment.
0: El fet de que és un bolet cada any que roman en la màxima categoria, podem estar més que contents, perquè l'esport al final són faves comptades, també és un tema de diners, a més. Abans pensava, quants equips coneguts, per exemple el Saragossa de futbol, no han entrat en crisi quan els hi ha caigut el patrocinador principal? És dir, que és així de clar. Totalment. Llavors, en aquest sentit, a Manresa sempre podem ser, però sempre hem de patir, i...
1: Sí, si no, no tindria sentit.
0: No ho sé, suposo, però bé.
1: Seguint en bàsquet, hi ha l'Artés i el Navàs, que ja ho vas dir, Pere, que van... Sí, digues.
2: Sí, no, de fet, també estaven disputant la Lliga Catalana, en aquest cas la Lliga Catalana de Tercera FEP, cada cop Tercera Federació, i no van, el Navàs va perdre el primer partit i va guanyar el segon, però com que va guanyar el segon per menys diferència de punts que va perdre el primer, doncs ja no tenia cap mena de possibilitat. I l'Artés es va trobar que en el seu grup l'Igualada va guanyar els dos partits,
1: yeah,
2: i ja tampoc no va tenir cap possibilitat de classificar-se per la final.
1: Serà interessant portar-los també un dia perquè ens expliquin el seu projecte, no? També, i sí, l'any passat estàvem com molt ben acostumats que tot eren victòries constantment, vull dir, ho passàvem ràpid també perquè no hi havia problemes aparents, no?
2: Bueno, clar, l'Artés és un nou a la categoria.
1: Sí, clar, s'ha d'acostumar.
2: Ve de la Supercopa, i el Navàs va fer una molt digna temporada la temporada passada, a veure com respira aquest... Mm-hmm.
1: Sí, sí.
2: Clar, aquí penseu que en aquestes categories, que és el mateix que passa a la Lliga Femenina, el ser entremig, sempre tens equips que et baixen i equips que et pugen. Uh-huh. Els equips que et pugen a vegades es reformulen i te n'emportes una sorpresa, i els
1: Correcte.
2: Equips que baixen, teòricament, venen d'una categoria superior. Per tant, costa dir fins on s'arribarà o fins on no s'arribarà. Costa, uh-huh, perquè no tens els referents. Vull dir que cada temporada, com a mínim, et canvien 4 equips o 5.
1: Ah, clar. I a nivell de Copa Bages, Imma? És a dir, quina estructura... És que la desconec completament. No sé quants anys fa que se celebra la Copa Bages.
3: 35 o 36 era la d'ahir.
2: Sí, sembla que sí.
1: Mira, veus que bé, la meva edat, és fantàstic, veieu, clar.
3: Ara no recordo,
1: I per què serveix? És a dir, què diríeu que busca?
3: Això us hauríem de demanar a l'ASFE, que són qui organitza, i l'Ajuntament de Sant Fritós i tot plegat, no?
1: Però
3: és un torneig que esperem tots els equips de la Catalunya Central també, no? Uh-huh. Ja està tan establert, bueno, quan 36 anys, crec que era la 36ena, ara ho estic dient així com molt de memòria, tot i que hi era les dues finals. Però clar, és un torneig de pretemporada que tothom espera, que hi ha aquells derbis també entre... Ahir, per exemple, la final masculina entre la Salle i el Castellet. També va ser un bon derbi l'ASFE contra el Manresa Club Bàsquet Femení, vull dir, van ser dues finals molt maques de veure totes dues.
2: Sí, sí.
3: I és un, no sé, és allò que esperes, que dius, bueno, és que s'hi ha d'anar, vull dir. Mm-hmm, no cal que et convidin, ja t'esperes que aniràs, per dir-ho d'alguna manera,
2: Mm-hmm. No, i mostra que el que dèiem abans dels clubs esportius a Manresa s'extrapola a tota la comarca, vull dir, tenim un ASFE de bàsquet a Sant Fritós, que és un referent de bàsquet i de vòlei, em sembla que...
3: De vòlei han també, crescut moltíssim.
2: També tenen vòlei. Vull dir que tenim molts clubs, amb el futbol sala mateix, el Pont de Vilomara també és un referent, diguéssim que...
0: Mm-hmm. La Torrada en futbol sala femení, també.
2: Per això, vull dir que...
1: És que no ens ho acabem.
2: És increïble. I llavors, agafes i fas la copa Bages de bàsquet, i, ostres, està densa, vull dir que no és allò que diguis juguen aquest contra aquest perquè només tenim aquests, sinó
3: que... Jo recordo molts anys, aquests primers anys que jugàvem un cap de setmana tot i ja està.
2: Sí, sí.
3: És que ara calen dos caps de setmana.
1: Totalment.
3: I matins i tardes, i els femenins... La Copa Bages femení, ara parlo, femení B, que són equips d'una miqueta, d'una categoria una mica més baixa, la Copa Bages femení A, que són els que estan fins a Primera Catalana, i Copa, crec. Bueno, i Copa sí, perquè vam anar nosaltres. Saps? Vull dir que s'ha estès. I, bueno, clar, hi ha el Santpedor, hi ha el Bàsquet Oms, hi ha el CB Castellet, hi ha el Súria, hi ha l'Olesa, hi ha... És que, clar,
1: és espectacular.
3: No sé si I perdó si me'n deixo algun, ara mateix.
1: No, però...
2: L'ASFE femení també està a Copa, encara.
3: L'ASFE femení, si no recordo malament, va baixar l'any passat.
2: Va baixar.
1: Uh-huh. Clar, una miqueta és el que passa amb el futbol sala, no? Que el futbol sala també està com un estès, com una taca d'oli, i de fet també a nivell, ara que parlaves del Vilomara,
0: sí,
1: com ha anat aquest?
0: De moment no ha començat més que la segona B que hem vist del Covisa, la tercera on tenim aquest any el futsal Vilomar, el Vilatorrada i no el Monistrol, no, perquè em sembla que va baixar, ara parlo de memòria, eh? Crec que va baixar a Divisió d'Honor, però comença la setmana B, aquest cap de setmana, de fet.
1: Vale, bueno, estarem pendents, també estarem amatents. I estàvem parlant molt de l'esport d'equip, no? Però també hi ha tota la disciplina...
2: El Manel Deli.
1: És el que anava a dir, tota la disciplina individual. Tenim dos esportistes que aquest cap de setmana han destacat fortament. Un és el Manel Deli, que ha quedat, espero que ho tingui aquí, eh? A més, hi ha una imatge, si la voleu posar, del post a Instagram que ha fet després de quedar campió del món masculí de més de 50 anys dels 100 quilòmetres en ruta a Galícia, amb un temps de 7 hores 17 minuts i 10 segons, i és el tercer cop que queda campió en aquesta distància. Va ser el primer cop, va ser de majors de 40, després de majors de 45 i ara de majors de 50. Evidentment no puc llegir res del que hi posa aquí perquè em queda com la pantalla molt enllà, però el que diu és això, que hi va haver moments, clar, és que amb 100 quilòmetres t'ha de passar de tot pel cap.
3: Llavors, és espectacular.
1: És espectacular. I agraeix molt a la Yolanda, que entenc que deu ser la seva parella i la seva supporter principal, que també és això, el suport que reps de fora. I que siguin allà en els moments de més debilitat. Però...
2: I molta disciplina, perquè córrer 100 quilòmetres és...
1: I a més per asfalt.
3: Molt ben psicològicament, preparat. Per fer això, estar 100 quilòmetres, 7 hores.
1: 7 hores?
3: Sol?
2: Sí, sí.
3: Has d'estar molt ben preparat.
2: Oh, i a més que es va posar al capdavant en els últims 10 quilòmetres, vull dir que no va estar ni allò de cada cop i volta, surts corrents i ja vas de l'inici, no, vull dir, va anar remuntant posicions.
1: Conèixer molt el teu cos, dosificar-te molt, saber, no? Vull dir, és això, aquesta disciplina que amb els esports, és el que parlàvem, no? Amb els esports d'equip, hi ha aquest mèrit, perquè la setmana passada vam parlar de la nit de l'esportista, no? I de vegades aquesta dicotomia de dir qui premies, el que té més ors mundials o el que d'entre moltíssima gent destaca, encara que no destaqui tant. Clar.
3: Jo que he estat uns anys al jurat de la nit
1: exacte,
3: de l'esportista,
1: l'any passat
3: hi
1: vas estar.
3: Complicat.
1: Clar, i és aquesta cosa de dir...
3: Tothom s'ho mereix, a més, tant s'ho mereix l'esport col·lectiu com l'esport individual, és molt difícil.
1: Però l'esport individual té aquesta cosa que estàs sol, no?
2: Destacar que el Manel Deli també està entrenat pel Joan Lleonard,
1: sí.
2: Un altre manresà,
1: i tant.
2: O sigui que aquí ens ho fem, i ens ho grisem i ens ho mengem.
1: Sí, sí, el Joan Lleonard, que ha entrenat unes quantes bèsties, també.
2: No, coi, la
1: Meritxell Soler.
2: La Meritxell Soler.
1: Sí, sí, vull dir, llavors...
2: Altres també, vull dir, no només...
1: Hi ha un altre nom propi, el del Guillem Ferrés, de Balsareny, que això ha quedat campió de motocross, ahir el van treure a TV3, vull dir que tenim una bona temporada per davant amb tots els sentits, amb totes les disciplines.
3: És que tenim moltes entitats esportives amb diferents disciplines i és que a més tenim gent molt bona.
1: Sí, sí, individualment.
3: Individualment i col·lectivament, és que tenim gent molt bona.
1: Sí, sí. Res, nois, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. La setmana que ve ja haurà començat la temporada de futbol sala, també podrem parlar una miqueta de tot plegat. Moltíssima sort diumenge.
3: Diumenge juguem, deixa'm dir-vos, diumenge 27 juguem a les 5 de la tarda a Mollerussa la final de la Lliga Catalana, Lliga Femenina 2 contra el Tarragona. I el primer partit de Lliga que abans em demanaves, que
1: sí,
3: no recordava.
1: Sí, exacte, ja l'has buscat.
3: És diumenge dia 4, a les 12 i quart, a un quart d'una del migdia, al Nou Congost, contra el GIEC de Girona.
2: Ostres.
1: Home, és una bona hora.
3: És un bon partit, perquè va ser un dels millors equips del seu grup de l'any passat, per tant...
2: També és un
3: bon
2: referent esportiu a Catalunya, el GIEC.
3: Totalment.
2: El GIEC amb...
1: Per tant, 27 de setembre a les 5 de la tarda a Mollerussa i el 4 d'octubre a les 12:15... contra el GIEC a Girona, a Manresa,
3: correcte.
1: Al Nou Congost, per tant, escolta'm. I llavors, també, el 27 al matí, el 27 al migdia, bueno, que diu el vespre, però segurament que el Joanenc, el Piri Joanenc serà al migdia, cap a la Pirinaica, i llavors a la tarda cap a Mollerussa, si, si és que
2: el centre d'esports quan juga?
0: El diumenge a les 12 també.
2: També a les 12 al migdia, sí, ja.
3: Sí. Són tants que se'n solapen, eh?
1: No, és que no... Bueno, sort que tenim per esport central que ens ho retransmet.
3: Exacte.
1: I si es fa bé la feina, fantàstic. O un Pere Fontanals, que llavors et fa les cròniques que et serveixen molt per posar-te una miqueta al dia de tot plegat. Doncs moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona setmana i a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé!

0: De una diputada ceutí al que se subió un activista al que confundieron con un miembro de una ONG navarra que ayuda a los migrantes.
1: ¡Joder!
0: ¡Joder! Este es el vídeo grabado desde el interior de este vehículo que podéis ver ya en cadenaser.com.
2: ¿Estás?
0: Como digo, las fuerzas de seguridad siguen investigando estos incidentes, revisando todas las imágenes, todos los vídeos. Última hora, Javier Bañuelos, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Investigación abierta, Casal, que se salda de momento, como dices, con un detenido, en concreto un joven de 21 años sin antecedentes ceutí, que ha pasado ya a disposición judicial. Espera un juicio rápido por un delito de resistencia a la autoridad, desobediencia y también por daños en el coche. Fue, de hecho, recordemos, el violento que reventó el retrovisor del Mercedes de una patada.
0: El líder del Partido Popular, Feijóo, está ahora mismo en Ceuta. Desde allí acaba de condenar estos hechos, condena de la violencia, proceda de quien proceda.
4: Como ha hecho el presidente Vivas y su gobierno, quiero empezar trasladando la solidaridad con todas las víctimas de la agresión sufrida anoche en la ciudad, entre ellas una diputada en la Asamblea. Nuestra más firme condena. En democracia, la violencia no tiene cabida. Bajo ninguna circunstancia.
0: Pero lo ocurrido en Ceuta reabre el debate sobre la intensidad de algunos discursos políticos y que pueden contribuir y contribuyen a calentar el ambiente. Luego escucharemos aquí lo que le han contado a Aymar los protagonistas de este incidente, de esta agresión, el activista Rafael Borrego y la diputada Julia Ferreras.
5: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Con mucho miedo.
0: Y con Julia Molina nos preguntaremos qué pasa ahora con los menores, unos 700 menores que siguen abandonados este lunes por las calles de Ceuta. Pero este día nos deja además dos asuntos importantes de los tribunales. La primera cuestión, la decisión del juez Peinado que cierra la instrucción del caso Begoña Gómez y envía definitivamente a la mujer del presidente del gobierno al banquillo por malversación y tráfico de influencias. Ahora falta fijar la fecha de un juicio que será, recordemos, por jurado popular. El gobierno acata la decisión, pero acto seguido endurece muchísimo sus críticas al juez Peinado en un clima ya de mucha tensión entre el Ejecutivo y los jueces. Ampliamos última hora, Guillermo Lerma.
6: La Moncloa condena la decisión del juez Peinado y eleva el tono contra él. Habla el gobierno de una instrucción arbitraria, injusta y que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser, dicen las fuentes consultadas, la mujer del presidente del gobierno. Diana Morant es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
7: Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político y que el señor Peinado pues ha actuado hasta el final pues como lo que es, ¿no? Y como se ha retratado como juez.
6: La resolución ha coincidido una vez más con el inicio de un viaje internacional de Sánchez, esta vez aquí a Nueva York, donde va a participar en la Asamblea de Naciones Unidas, algo que no pasa desapercibido para el PSOE, que cree que se trata del último acto de servicio de Peinado, un ejemplo del que puede hacer que haga proclamado por Aznar.
0: Porque Peinado, recordemos, se jubila. A las 2:30 contaremos también la decisión del juez del caso Plus Ultra, que cita a las hijas de Zapatero para el próximo 30 de noviembre y da 3 días al expresidente del gobierno para que justifique el origen de las famosas joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho. Y nombre propio de la mañana, Luis de la Fuente, oficialmente renovado como seleccionador nacional hasta el año 2032. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola Casal, muy buenas, sí, es decir, el próximo Mundial y las próximas 2 Eurocopas. Arranca justo ahora el acto de renovación aquí en Las Rozas y va a ganar brutos al año unos 5 millones de euros.
9: Hora 14, con Javier Casal.
0: Más cosas de este lunes, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas, 5 días luchando por su vida y finalmente ha muerto la mujer de 35 años estrangulada por su pareja en Málaga ante los ojos de su hija de 12 años en Alicante. Ha sido detenido el agresor que ha asesinado también a su pareja este fin de semana en el sur de Madrid. La víctima también tenía poco más de 30 años. Y los médicos de familia constatan la multiplicación de los casos de gripe y COVID en pleno verano debido en parte al contraste entre madrugadas frías y el calor de esta hora, lo que irrita la faringe y las fosas nasales. Algunas comunidades han comenzado ya a vacunar a los más vulnerables.
0: Pues el calor va a seguir, Jordi Carbó.
11: Tiempo plenamente veraniego durante toda la semana en todo el país, con sol y temperaturas muy altas para las fechas. Esta tarde las máximas se situarán entre los 30 y 35 grados en la mayor parte de la península y en los archipiélagos, superando los 35 cerca de los ríos Guadiana y Guadalquivir. Un poco más bajas las máximas en el Cantábrico, también en el litoral mediterráneo andaluz, pero aún así cerca de los 25 grados. Durante la tarde el viento del este soplará con fuerza en el área del estrecho.
0: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
9: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
12: Com a mínim, 8 persones afectades per un desnonament s'han suïcidat en els darrers 5 anys. Ser Catalunya ha fet el recompte a falta de dades oficials avui que hem conegut la història de l'Olga. Fa 2 setmanes es va treure la vida i ja ho havia intentat la nit abans de ser desallotjada de casa seva a l'Hospitalet quan un fons no li va voler mantenir el lloguer social que pagava. Avui, familiars i amics ho han fet públic.
13: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
12: També avui el protocol antisuïcidi s'ha hagut d'activar en un altre desnonament per impagament de lloguer a l'Eixample, Barcelona. I és que els desnonaments per lloguer no paren de créixer.
9: Hora 14, Catalunya. Joan Bofill.
12: Alliberat l'home que va ser segrestat dissabte a plena llum del dia a l'autopista AP7.
14: Hola, hay un secuestro en la AP7, vale, ahora mismo están con pistolas y todo.
12: Es un secuestro en la misma... Els Mossos busquen els 5 segrestadors que anaven vestits, disfressats de policies. La principal hipòtesi és que es tractava d'una revenja entre grups criminals. Catalunya té 7.000 centres religiosos, un cada 1.000 habitants. El govern ha actualitzat el mapa de centres de culte i el 80% són esglésies catòliques, seguit d'evangèliques amb un 12%. En tercer lloc, amb un 4%, hi ha les mesquites. Tot això avui que Badalona es prepara per celebrar el primer títol del Joventut en 18 anys. Així celebrava el vestidor la victòria 101-87 contra el Barça amb rècord de triples de la Provitola a les 7 d'aquesta tarda, celebració de la Supercopa davant l'Ajuntament i també aquesta tarda, però a Tarragona, arriba l'acte més important de Santa Tecla. Baixada de l'Àliga per les escales de la catedral al ritme d'en Perito Roca i també anirem a Vic, on ahir Quimi Portet va triomfar a casa i a Manolo García. Gran concert que tancava el Festival de Música Viva i anunciant nou àlbum per l'any que ve. Per cert, atenció, aquesta hora encara hi ha cues a la P7 a l'altura de Sant Cugat cap a Tarragona, on aquest matí hi ha hagut un col·lapse de fins a 20 quilòmetres per un accident amb un camió i 2 cotxes. A Rodalies també encara hi ha retards a la R2 Sud per una avaria solucionada entre Castelldefels i Garraf. Tot això amb quin temps, Jordi Carbó?
11: Temps de ple estiu, no només avui, durant tota la setmana. Sol i calor durant les tardes, amb una mica de fresca a les nits i als matins, és el que s'anirà repetint tots els dies de manera molt similar. Avui mateix, les màximes entre els 30 i 35 graus arreu de Catalunya, a prop dels 35 a l'interior de l'Empordà, també a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre. Una tarda assolellada, també núvols, però que tan sols emblanquinaran el cel, no faran ombra, i una mica de vent fins que arribi la nit. I els pròxims dies, fins divendres, pocs canvis, tant en l'estat del cel com en les temperatures, alguns núvols de tant en tant a prop de la costa, el cap de setmana més núvols, però continuarà fent sol, i menys calor, però igualment en temperatures molt per sobre del que seria habitual per la segona quinzena de setembre.
12: A la tècnica Jordi Orós, a la producció l'Andrea Villòria, des d'ara i fins 2:15 us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
9: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
12: Què tal? Bona tarda. L'Olga estava vivint a casa d'una amiga després que la fessin fora del pis que havia comprat feia ja 20 anys. Aquest pis tornava a ser del banc perquè en un moment no va poder seguir pagant la hipoteca i el Banc Sabadell li va oferir a canvi que pagués un lloguer social. Què va passar? Que el pis va passar a ser d'un fons que no va voler continuar amb aquest tracte. El dia que la van fer fora, fa cinc mesos, acollia una altra dona amb un fill menor que també havia estat desnonada. I ara era ella a qui l'acollien. Es va suïcidar fa 2 setmanes, en concret el dia 7 de setembre. I avui la família, els amics de l'Olga, que era membre molt actiu del sindicat d'habitatge del seu barri, a Santa Eulària, a l'Hospitalet, doncs tots els seus amics han denunciat el cas. Ho han fet en una roda de premsa en què ha anat en Pol Valero. Hola, Pol.
15: Bona tarda. Sí, l'Olga es va suïcidar quan tenia 54 anys. Ella fa temps s'havia hipotecat amb el Banc Sabadell, però durant la crisi es va separar, va perdre la feina i es va quedar sola amb 2 filles menors a càrrec, sense rebre cap tipus de manutenció i no va poder pagar les quotes. Llavors el banc es va quedar al pis i ella hi va continuar vivint a canvi de pagar un lloguer social, una fórmula que va funcionar fins que l'immoble va passar mans del fons d'inversió Promontoria Coliseum. Finalment, després d'uns quants anys, es va fixar data d'expulsió pel passat 15 d'abril. La nit abans, l'Olga ja va acabar urgències de Bellvitge perquè es va intentar suïcidar, però malgrat això, el jutge no va aturar el procés. Pau Segura, portaveu del sindicat de l'Hospitalet, destacava la relació entre l'habitatge i la salut mental.
16: Hi ha por perquè a tu t'arriba una carta dient-te que en uns mesos t'has d'anar fora de la teva casa, tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat. No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables.
15: Les associacions i la família assenyalen que el sistema ha fallat, que cal depurar responsabilitats i corregir-les, i diuen que ha faltat humanitat a totes les parts, bancs, fons, Ajuntament i Generalitat, i a més també han assenyalat que el desnonament es va produir dos mesos després que el Congrés tombés la moratòria antidesnonaments per persones vulnerables amb els vots de PP, Vox i Junts.
12: Avui, en aquesta roda de premsa, organitzada per l'Associació de Veïns del Barri de Santa Eulàlia, el Sindicat d'Habitatge, la filla de l'Olga hi volia ser, al final no s'ha vist amb cor, però sí que hem escoltat, Pol, amigues de l'Olga i també de la seva filla. Has parlat amb elles.
15: Sí, concretament són la Marta, amiga de l'Olga, i la Desiree, amiga de la seva filla.
17: Primer de tot, Marta, Desiree, com esteu?
18: Bueno, estem molt enfadades, més que tristes estem enfadades per la situació injusta que ha viscut tant l'Olga com la seva família i la seva gent més propera. Aquesta situació és molt injusta, l'Olga porta patint amb l'habitatge durant molt temps. És una persona que ha treballat i ha lluitat tota la seva vida per treure a les seves filles endavant i que no va poder continuar amb la situació, la va sobrepassar i per això va decidir treure's la vida i ja s'havia activat un protocol perquè això ja havia passat abans. Tot i això, el desnonament es va fer i és que estem molt enfadades, no hi ha més paraules.
17: Qui era l'Olga, una persona com l'Olga pel barri de Santa Eulàlia?
18: Doncs l'Olga primerament era una persona molt estimada per tot el barri, era una persona que tenia molt de suport per la gent d'aquest barri i en segon lloc també era una persona molt activa políticament parlant i sobretot era membre ho va ser durant molts anys del sindicat d'habitatge a l'Hospitalet i ha estat molt present en diferents desnonaments i ha estat participant de forma activa i ajudant a diferents famílies, diferents persones que han viscut la mateixa situació que ha patit ella.
17: Fins i tot va arribar a acollir gent a casa, que havia perdut la casa.
18: Sí, de fet sí, durant els últims mesos que va poder estar a la que havia sigut la seva casa durant tota la vida, va acollir a una mare amb el seu fill menor d'edat, que també havien estat desnonats, i doncs els havia tingut allà durant un temps també, sense ànim de lucre, evidentment, només per tal d'ajudar. I
17: avui amb aquest acte què heu volgut denunciar?
18: Doncs aquesta situació és el que hem volgut denunciar perquè és una situació molt injusta, que una persona que hagi treballat aquí tota la seva vida i que a més hagi lluitat per també fer front a aquesta situació que altres famílies també n'estaven vivint, i que ningú hagi fet absolutament res, que cap institució, ni Seguretat Social, ni cap altra li hagi donat cap mena d'ajuda, ni cap mena d'alternativa on poder estar a llarg termini, evidentment, perquè un alberg durant 3 dies no soluciona res, que és el que li van oferir. Doncs això és el que volem denunciar, que s'aturi aquesta situació i que les institucions que tenen poder i que poden fer alguna cosa, doncs que visibilitzin més aquest tema perquè no és un cas aïllat.
19: També vull deixar clar que a l'Olga li van donar un lloguer social on vivia tota la vida, però ella pagava cada mes el seu lloguer social. Sí. No era una persona que no pagava, sinó que pagava
18: el seu lloguer social.
19: El seu lloguer social i tant així la van treure del seu pis.
17: Marta, deixaré moltíssimes gràcies i molts ànims.
19: Gràcies.
18: A vosaltres.
12: Gràcies. Gràcies, Pol Valero, també per aquesta entrevista.
15: A vosaltres.
12: Trobareu el detall d'aquest cas a sercatalunya.cat. L'Olga ja havia donat senyals d'avís, ara ho explicàvem, va amenaçar amb treure's la vida, va acabar ingressada en un psiquiàtric la nit abans que fos desnonada, i avui mateix hi ha hagut un altre desnonament on l'Ajuntament de Barcelona ha activat el protocol antisuïcidi. És el cas de la Sílvia, havia deixat de pagar el lloguer, feia 25 anys que vivia en aquest pis de l'Eixample amb una discapacitat reconeguda del 36%. La propietat no ha acceptat cap pacte i se l'ha desnonat.
20: I no del dret a l'habitatge.
14: és una vergonya i de nou, el sindicat ha llogat i l'assegurament per l'habitatge, estarem aquí defensant les cases de la Sílvia i les cases de tothom.
12: Una quarantena de persones s'han concentrat a la porta per intentar evitar-ho, però aquest desallotjament, com diem, s'ha executat igualment. De dades oficials de persones que s'han suïcidat després de ser desnonades no n'hi ha, no es comptabilitzen com a tal, però CERC Catalunya han fet el recompte dels darrers casos públics. No són tots, però ja en són prous com per veure la magnitud del problema. Martí Oliver, com a mínim en els darrers 5 anys n'hi ha hagut 7 de suïcidis, 7 més, a part del cas de l'Olga.
20: L'últim cas que havia transcendit era de l'any passat al Raval. Un veí de 73 anys es va suïcidar hores després de ser desnonat. Abans, el 2024, dues germanes es van llançar del balcó del pis on vivien al barri de Navas. Hores abans del llançament, feia 2 anys que no pagaven el lloguer, i a Sabadell, un home de 70 anys es va treure la vida pocs minuts després que l'haguessin fet fora del pis on vivia des de feia 30 anys amb la seva dona, que té problemes de mobilitat. A Tàrrega, el 2023, la comitiva judicial es va trobar mort amb signes de suïcidi un ancià de 83 anys que vivia sol i tampoc podia pagar el lloguer. I si mirem més enrere, el 2022, un home es va suïcidar a Barcelona hores després d'haver estat desnonat al barri de Bon Pastor, i el 2021, al barri de Sants, un veí de 58 anys va llançar-se al cel obert quan la comitiva judicial li va picar el timbre per desnonar-lo.
12: El desnonament de l'Olga també es va activar poc després que decaigués aquesta prohibició de desnonar famílies vulnerables, un decret que havia aprovat el govern espanyol que estava en vigor des de la Covid. En el darrer any s'han seguit executant desnonaments i la gran majoria continuen anant a més són per impagament de lloguer.
20: Entre el gener i el març d'aquest any s'han fet el doble de llançaments per impagament de lloguer que per execucions de la hipoteca. Estem parlant de 489 versus 217. Són les darreres dades que tenim del Consell General del Poder Judicial, en què la moratòria encara estava en vigor i on els desnonaments han anat a la baixa respecte al mateix període del 2025. Aproximadament s'han fet la meitat de desnonaments. En proporció, han baixat més els casos per impagament de la hipoteca que no del lloguer, i Catalunya, això sí, continua sent la comunitat autònoma amb més llançaments d'Espanya. Un de cada 5 es fa a Catalunya.
12: Avui mateix, al barri del Besòs, estava programat el desnonament d'una altra família amb 5 fills, 2 d'ells menors, un d'ells amb agorafòbia. Alguns veïns del barri donant suport a la comitiva mentre esperaven que arribés la comitiva judicial, però atenció, perquè el propietari que els vol fer fora per no pagar el lloguer és l'Ajuntament, és un pis públic, on pagaven de lloguer social 350 euros al mes. La cosa és que durant la Covid van deixar de pagar, no tenien ingressos, i ara hi ha un deute de 7.000 euros que l'Ajuntament no els perdona i 6 anys després els vol fer fora. Ferran Dalmau, tu ja has anat i finalment s'ha acceptat ajornar una setmana aquest desallotjament.
21: Sí, una setmana que la família veu com poc temps per trobar una alternativa, perquè a banda de 2 fills menors, una de les filles majors, com deies, té un trastorn mental greu que li deriva en agorafòbia, és a dir, que pateix quan no està en un entorn controlat. Lamenten haver arribat a aquesta situació tenint en compte que viuen en un pis públic i que, segons afirmen, el que deuen són les mensualitats d'una temporada curta durant la pandèmia en la que no tenien ingressos.
22: Esto viene a partir del COVID, de días lectivos, estábamos la cosa muy mal porque no teníamos ingresos apenas, lo pararon y luego me lo pidieron 20 días todo de golpe, y todo de golpe no puedo, pues una familia numerable y tengo 6 hijos.
21: És la Pepa Marín, mare de la família, que explica que deuen 7.000 euros a l'Ajuntament i això que de cop no els poden pagar.
22: Yo he querido ir pagando, porque yo estaba pagando, me niegan nunca a pagar, pero con la cantidad que ellos me piden yo no puedo de golpe. Entonces tienen que buscar una solución o pagar el recibo, a poco, yo no me niego a pagar.
21: El desnonament avui s'ha ajornat per falta d'efectius dels Mossos d'Esquadra. Està previst executar-lo dimarts de la setmana que ve.
12: L'Ajuntament, que és la propietat d'aquest pis, què diu del cas?
21: De moment encara no ens han aportat la informació en relació amb aquest cas. L'estan buscant.
12: Gràcies, Ferran. Ara són les 2:18.
23: T'imagines un entorn de treball 100% eficient alhora que sostenible? El nostre compromís és satisfer les necessitats actuals de l'empresa, garantint l'equilibri entre creixement econòmic, cura del medi ambient i benestar social. T'animem a provar els serveis gestionats de printing, computing i telefonia de control grup. Ja són més de 2.500 clients que confien en nosaltres fent projectes sostenibles. Vine al nostre web controlgrup.es o truca'ns al 93 877 0303 i simplifica la gestió del lloc de treball. Control Group. Més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
24: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira Setembre tornen a Manresa. El cap de setmana del 26 i 27 de setembre vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes i sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat. Aquest 26 de setembre arriben els trails de Pont de Vilomara i Rocafort. 11 o 17 quilòmetres de muntanya, corriols, natura i moltíssimes ganes de superar-te. I aquest any, a més, el Trail acull el Campionat de Catalunya de Trail Master. Els més petits també tenen les seves curses a partir de les 5 de la tarda. I després de la meta, botifarrada, opcions veganes i entrega de premis. Apunta't ja a cursalpont.cat. Trails del Pont de Vilomara i Rocafort. T'hi atreveixes? Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui, són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
1: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
2: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
3: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
24: Atenció, Bages! Dissabte 26 de setembre els himnes d'Extremoduro rebentaran Sant Joan de Vilatorrada. Pedrà, una de les millors bandes tribut a Extremoduro, arriba a Cal Gallifa amb el tribut més salvatge del rock urbà. Entrades anticipades a 15 euros amb consumició inclosa a intradium.com, Venus Depilacions, Bar Riquis i Bar Patio. 18 euros a taquilla. Dissabte 26, a les 9 del vespre, s'obren les portes pel tribut d'Extremoduro a Cal Gallifa, Sant Joan de Vilatorrada. Que no t'ho expliquin.
4: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
5: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts a les 2, hora 14. Tenim hores d'ara, tenim sol, tenim quasi 31 graus al centre de Manresa, novament amb calor. La revisió de les mesures cautelars pel crim de Carles Vila Josana ja té data, serà el proper 24 d'octubre.
25: La compareixença servirà perquè Fiscalia, acusacions i defenses es pronunciïn sobre les mesures vigents mentre continua la investigació. Actualment, dos dels menors es troben internats en un centre de menors en règim tancat, mentre que els altres dos estan en llibertat vigilada. Durant la vista, les parts podran demanar que aquestes mesures es mantinguin, es modifiquin o quedin sense efecte. La decisió final correspondrà al jutjat. La compareixença no serà encara el judici pels fets, sinó un tràmit dins d'una causa que continua en fase d'instrucció. Vila Josana va morir la matinada de l'1 de setembre, després de rebre una punyalada durant una baralla posterior al correfoc de la Festa Major de Manresa.
5: El govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva per reforçar l'acompanyament dels alumnes nouvinguts a secundària. La Catalunya Central ha estat pionera en aquest model i Manresa, juntament amb Vic, una de les dues ciutats on la prova pilot s'ha aplicat també a primer i a segon d'ESO.
25: El Departament d'Educació aposta per ampliar el model d'aula d'acollida intensiva a més centres de Catalunya.
26: Ja sembla que aquest model d'acollida és un dels elements que es podrà debatre en aquest debat de país que el propi president de la Generalitat ha convocat. Ens sembla que és una manera de donar resposta i que exemplifica l'esforç que està fent el govern en reforçar l'educació pública i, per tant, ens sembla que és una eina molt important, que aquí a Catalunya Central hem fet un increment del 20% d'aules d'acollida i acollida intensiva i ens sembla que és un element a seguir per reforçar la qualitat i la cohesió de la nostra educació pública.
25: La proposta va més enllà de l'aprenentatge del català i busca oferir als alumnes nouvinguts suport socioemocional, competències bàsiques i coneixement de l'entorn abans d'incorporar-se a l'aula ordinària. A la Catalunya Central, les aules d'acollida intensives han augmentat un 20%.
26: Ja no és només un tema lingüístic i requereix aquest suport socioemocional. És imprescindible, evidentment, dotar de les eines en llengua catalana, no?, que puguin aprendre la llengua vehicular del nostre sistema educatiu, però també vincular amb aquesta realitat del país, aquestes tradicions, i, evidentment, proveir una mica de les competències bàsiques perquè després la incorporació a l'aula ordinària pugui ser més facilitat i puguin seguir el ritme i el funcionament normal a les aules.
25: A Manresa aquest curs el model funciona als instituts Peguera i Cal Gravat, mentre que Vic s'aplica als instituts La Plana i Jaume Callís. En aquestes aules els alumnes que fa poc han arribat al sistema educatiu poden passar-hi tota la jornada en grups reduïts per accelerar l'aprenentatge de la llengua i facilitar-ne la integració.
0: Bé, ens sembla que a primària, doncs, les aules d'acollida amb els recursos addicionals que hi hem posat, doncs, és un model bo, que se sosté, i segurament de cara a secundària és un model, l'aula d'acollida intensiva, que l'hem de promoure més. La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país, que el qual ens ha convocat el president i que ens sembla molt positiu que puguem fer, doncs, durant aquest curs.
5: A tot Catalunya el curs ha començat amb 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. La setmana passada teníem acte de precampanya de Junts per Manresa. Aquest cap de setmana a Sant Joan de Vilatorrada s'ha presentat un nou partit polític que anirà a les eleccions municipals de l'any del 2027. Es diu Sant Joan pel Canvi.
6: Les eleccions municipals del maig del 27 ja comencen a fer despertar actes de precampanya al Bages. Aquest diumenge a Sant Joan de Vilatorrada ha nascut un nou partit polític, Sant Joan pel Canvi. Es tracta d'una nova formació municipalista que pretén millorar principalment la gestió dels recursos i el manteniment dels serveis i espais públics.
7: Fonamentalment, Sant Joan necessita equilibrar el seu pressupost i necessita fer inversions. I per fer-ho, doncs, cal fer una auditoria interna i, sobretot, cal també anar a trucar portes i a buscar ajuts i finançament extern.
6: Encapçalat per Àngel Sáez, el partit ha fet una primera presentació davant d'un centenar de persones. En el discurs, que ha fet tant en castellà com en català, l'alcaldable i el seu equip han explicat els seus eixos: neteja i seguretat, esport i espais verds, i millora tant de la gestió econòmica com en les inversions del municipi.
7: Sant Joan portem uns anys amb una gestió econòmica que és molt millorable, per tant, fiscalitzar bé l'estat dels pressupostos, reforç del personal, com el manteniment de la via pública, també la zona esportiva, cal arreglar parcs i places, també el torrent del Canigó, i per últim, doncs, el suport a entitats i al teixit industrial. Cal potenciar el nostre polígon, cal potenciar més el teixit associatiu i també l'ajuda als comerços.
6: Amb aquest inici de precampanya electoral, Sáez ha afirmat que veïns del poble li han traslladat opinions molt agradables i es veu molt positiu per encarar les municipals del 27.
5: Quasi 2 milions d'euros per protegir els talussos de dues carreteres de Montserrat.
25: Els treballs es faran a les carreteres BP1103 i BP1121, on s'actuarà en 12 talussos al llarg de 4,3 quilòmetres. L'objectiu és reduir el risc de desprendiment sobre la calçada i la millora de la seguretat viària. Les actuacions inclouran la neteja i sanejament dels esmunts, així com la consolidació i estabilització dels talussos amb malles ancorades i, quan sigui necessari, sistemes de recollida al peu. Les obres està previst que comencin aquesta tardor i tindran un termini d'execució de 7 mesos.
5: I encara hi ha municipis de casa nostra que estan de festa major. Un d'ells és Avinyó. La Festa Major d'Avinyó, una de les últimes de l'estiu al Bages, va arrencar divendres amb cultura popular, festa i concerts. Va ser el tret de sortida d'una de les festes més esperades pels avinyonencs, que enguany gaudeixen d'un dia més.
8: Com a novetat, ja que encetem el divendres i allarguem fins al dimarts, després d'una votació popular hem tornat a incorporar el dimarts de la Festa Major amb diferents actes, i la gent del poble el que espera és això, no? Molta festa, que hi hagi molt bon ambient, i aquests dies són els dies que es concentra la gent amb les seves famílies i venen tots aquí a casa, no? I això és un orgull com a avinyonenc i com a poble, poder veure gent que durant l'any potser només veus un cop o no la veus, però saps que per Festa Major la veuràs, no?
5: Una celebració que està tenint molta participació i aquest cap de setmana ha tingut un dels seus moments més multitudinaris i estimats, la baixada d'andròmines i el concurs de paelles.
8: Aquest any hem fet rècord de 15 persones més, estem ja a les 652 persones participants. Aquí formen 22 grups que fan la seva paella, i hi ha un dinar popular que és la paella popular, on uns 120-170 persones dinen amb la paella popular feta per un restaurador d'aquí Avinyó, no?
5: Amb l'ambient al carrer com a protagonista, Avinyó encara té per davant les últimes jornades d'una Festa Major que enguany ha recuperat un dia més i que manté intacte un dels seus principals valors: ser punt de reunió i retrobament pels veïns i per aquells que no hi són durant l'any. I ens anem per la informació esportiva. No gaire sort tant pel Quitzenàs Manresa com pel Centre Esports Manresa. El Quitzenàs Manresa jugava divendres passat el darrer partit de la pretemporada. Ho feia a la pista de l'Eima a la Corunya i es retrobava amb un vell conegut, l'excapità del Manresa, del bàsquet Manresa, Guillem Jou, que ara milita les files dels gallecs. Doncs va perdre, els homes de Diego Campo van perdre, això sí, per la mínima, només d'un punt en el darrer partit de pretemporada. De la Lliga Endesa arrenca i comença ja aquest cap de setmana. Concretament, dissabte, els homes de Diego Campo juguen a la pista del Surne Bilbao Bàsquet a les 6 de la tarda. I també mala sort pel Centre Esports Manresa, que va perdre ahir al camp del Tudelano. Són 2:45. Bona tarda.
9: Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
10: 2:30, 1:30 en Canarias, ahora sí, ya es definitivo, Begoña Gómez se va a sentar en el banquillo ante un jurado popular y se viene nueva bronca entre el gobierno y el Poder Judicial. Moncloa acusa a Peinado de alentar un juicio político. Falta por conocer la fecha, pero Peinado, de vuelta de vacaciones y a las puertas de su jubilación, ha rechazado esta mañana las alegaciones de su defensa. Mantiene, por tanto, en esta causa la figura de la acusación de hazte oír, y Begoña Gómez será juzgada por malversación y tráfico de influencias. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
10: Pedro, así que ya solo queda conocer la fecha, es decir, ¿cuándo se va a celebrar ese juicio?
11: Sí, Peinado ha vuelto de vacaciones para dictar el auto de apertura y se vuelve a marchar. El viernes regresa al juzgado para colgar definitivamente la toga. Cierra casi 2 años y medio de una investigación que ha ido reconduciendo la Audiencia de Madrid y ahora el Tribunal Superior de Justicia es el que tendrá que poner fecha al juicio. Begoña Gómez se enfrenta a 13 años de cárcel. Dice el juez que ella despegó profesionalmente con una cátedra en la Universidad Complutense cuando su marido llegó a la Moncloa y que en esa formación proyectó simultáneamente y en beneficio propio su posición institucional de mujer del presidente, su actividad académica y sus relaciones con directivos y empresas que la patrocinaron y tenían intereses o vínculos con el sector público. El juez vuelve a hablar de conductas propias de regímenes absolutistas para atribuir los delitos de tráfico de influencias y malversación a Begoña Gómez y mantiene que su asesora, Cristina Álvarez, no se dedicaba a llevarla simplemente la agenda, sino que se dedicaba a colaborar en sus actividades privadas mientras cobraba un sueldo público.
10: Juicio con jurado popular, Peinado, que ahora da inicio a una nueva etapa vital como jubilado. Miguel Tellado, portavoz del PP, ha escrito en X: ahora en Moncloa recrudecerán sus críticas a los jueces y repetirán como cotorras eso de que Begoña Gómez tiene derecho a trabajar. Los jueces, dice Tellado, no son fachas ni persiguen al gobierno. Hacen su trabajo y aplica la ley. Esto lo dice Tellado en X. Y en Moncloa, lo hemos contado a las dos, respuesta durísima contra la decisión de la justicia, del juez Peinado, reacción muy dura a Guillermo Lerma, donde se acusa directamente a Peinado de actuar de forma arbitraria, o la ministra Morant, a la que hemos escuchado antes, hablando de un juicio político. Guille, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, el gobierno condena la decisión del juez y habla de una instrucción arbitraria, injusta y que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente del gobierno. La Moncloa eleva aún más el tono de la crítica contra el instructor. Son incuestionables, dicen, la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción. Para la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, todo esto es un ejemplo más del que puede hacer que haga de Aznar.
16: Para nosotros, para mí, sigue siendo un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar, quien puede hacer que...

0: Avui, al balcó, com a mínim 8 persones s'han suïcidat els darrers 5 anys a punt de ser desnonades. Fem tertúlia amb Clara Blanchard, Nemrod Carrascó i Lucía Ramis.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Joan, què recollim del dia?
1: Avui s'ha conegut l'últim pas perquè s'inicia el judici contra Begoña Gómez. No hi ha data encara fixada, però la dona del president d'Espanya serà jutjada per jurat popular. El jutge Peinado ha dictat l'auto d'obertura d'aquest judici oral per delictes de tràfic d'influències i malversació. El govern espanyol no amaga les crítiques a aquest jutge. Escolteu la ministra Diana Morán.
2: Para mí sigue siendo un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: I també és notícia a Ceuta l'atac al cotxe d'una diputada regional que havia amagat a dos advocats quan una massa de gent els intentava agredir. Van creure que eren una comitiva per portar ajuda als migrants.
3: Soy una diputada, soy...
4: Joder. Sube. Señores.
1: Doncs avui aquest matí a l'Hoy por Hoy han entrevistat en aquesta diputada.
5: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Con mucho miedo.
1: I atenció als Estats Units, perquè les principals cadenes de televisió rebutgen cobrir els actes de Donald Trump, els que només hi tenen accés elles. És una mesura sense precedents com a resposta al veto del president nord-americà a la CNN, a la MSNBC i a Politico, que no poden entrar a la Casa Blanca per ordre directe de Trump. Els tres mitjans han presentat una demanda contra el president i el primer acte que no arribarà a la gent a veure-la per la televisió és el viatge que farà Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU.
0: Ara, Palet, com estàs?
6: Què tal? Molt bona tarda, molt bé.
0: Que tenim festa grossa a Badalona.
6: Tenim festa grossa, t'anava a dir, la cosa va de balcons, en aquest cas el balcó de l'Ajuntament de Badalona, d'on ara en poca estona sortiran els jugadors de la penya, que han guanyat un títol 18 anys després.
0: 18 anys després, sí.
6: Imagina't, allà tenim el nostre company, l'Asier Chaves. Asier, què tal? Com estàs? Bona tarda.
0: Hola, Asier. L'Asier...
6: És que a vegades s'ha de parlar tan fluixet dins dels ajuntaments que potser ni l'escoltem.
0: Asier, què està passant?
6: Què tal? Com va l'acte?
7: Doncs ara sóc al Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona, on s'està fent la recepció institucional als campions. Ara mateix està parlant la provítola. Els jugadors han estat arribats entre rebuts, entre aplaudiments, abraçades, confeti, i ara, quan acabi l'acte als parlaments, sortiran a compartir el trofeu amb els aficionats, que ja els esperen a la plaça de la Vida, perquè Badalona celebra una supercopa històrica. Ja ho dèieu, és la tercera de la joventut i el primer títol del club després de 18 anys de sequera.
6: Mira, quins aplaudiments que li regalen a la Provítola. Doncs d'aquí a una hora, Sier, tornem amb tu i ens expliques com va l'acte.
7: Perfecte.
6: Òbviament parlarem de Mourinho, del derbi, del Barça, de l'aturada de seleccions, de tot plegat. Ho farem amb els nostres narradors aquí a la SER, amb el Lluís Flaquer i l'Albert Bermúdez, que cada dilluns doncs ens analitzen tot plegat. I parlarem també d'arbitratges, que ja saps que sempre donen de sí.
0: Clar, jo et vaig veure fregant les mans i ja tinc el tema de dilluns.
6: Home, ja estava fet.
0: Ja està fet. A quarts de nou t'espero. Gràcies, Anna. Carbó, com estàs?
8: Què tal? Amb ganes de proposar-te un joc.
0: Vinga.
8: Va, jo et dic avui la temperatura màxima d'un parell de poblacions i en dius a quin mes estem.
0: Val.
8: 35 graus a la ciutat de Girona, 37 a Tortosa. A quin mes estem?
0: A l'agost sembra. Et sembla bé? És agost setembre. No?
8: És agonia.
0: O sigui, no, sí, és que clar, què queden, dos dies per la tardor? Doncs pintem-nos a l'oli de moment.
8: Mira, avui la ciutat de Barcelona, l'Observatori Fabra, hauria superat per cinquena vegada el rècord absolut del mes de setembre.
0: Wow. Sí.
8: 33 graus, però clar, és que quatre cops abans s'havia superat i està vapolejat. Bé, després de comentaris, lamentacions, anem al pronòstic, perquè enhorabona els que havíeu desitjat un estiu etern, perquè aquesta setmana podreu gaudir dels vostres desitjos, i és que... La calor d'avui, a més, ja no anirà, però a menys tampoc massa.
0: Val.
8: De fet, aquesta pròxima nit i demà al matí, ambient semblant al d'avui, agradable,
0: sí,
8: no baixarem dels
0: 20 graus. Això està bé, es dorm millor, això és evident.
8: Però per comparació, perquè que la mínima Barcelona torni a ser de 22, sí, 23 sí. graus, clar, quan hem estat pràcticament tot l'estiu a prop dels 30 també durant les nits, sí, la sensació és de confort, però és molt alta i la fresca s'arribarà a notar a l'interior, sobretot a la Catalunya central i als Pirineus, on les mínimes baixaran dels 15 graus. Però després, durant la tarda, com dèiem, pot pujar una mica a algunes comarques, baixar altres. De fet, avui baixarà, demà baixarà una mica a l'interior de Girona, però en el conjunt de Catalunya de nou màximes de 30 a 35 graus en una jornada bàsicament assolellada, vent de marinada durant la tarda, i aquesta situació s'anirà repetint com a mínim fins al cap de setmana.
0: Demà ho actualitzem. Gràcies, Carbó.
8: Que vagi bé.
0: Abraçada d'Antoni Suárez al control de so. Ara són les 7:31 d'aquest dilluns 21 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: És el nom del cap de setmana. Ed Sheeran.

0: Fa una setmana que vam saber que s'havia acomiadat el raper Macklemore de la gira de Ed Sheeran per dir Free Palestine al seu concert, recordant les víctimes a Gaza, i se'l va fer fora i es va posar com a responsable un dels propietaris dels estadis on es feien els concerts, el Robert Kraft. Ed Sheeran va dir que se l'havia posat entre l'espasa i la paret, que la decisió de fer fora Macklemore va ser de la promotora, dels organitzadors i els propietaris de l'estadi, que ell no va poder fer res. Però després van venir altres artistes convidats que també van decidir abandonar en suport a Macklemore. I després de tot això, mitjans com la BBC han explicat que aquest cap de setmana que els preus de les entrades per Ed Sheeran s'havien desplomat fins a un 50%.
1: We've been looking at ticket prices, and over the last three days they've dropped by more than 50%.
0: Right now the entry I les entrades ja es venen per $37 per Ed Sheeran, que per una gira de grans estadis als Estats Units, comparat amb altres artistes, és molt poc. I aquest cap de setmana, també en un dels concerts, ha arribat la disculpa d'Ed Sheeran. Era el concert de dissabte i les disculpes anaven així. Aquesta setmana he hagut de prendre decisions difícils, he comès errors, ho sento molt. No vull decepcionar els fans, mai he volgut ser un artista activista, però això m'ha posat al mig d'un debat entre llibertat d'expressió i un dels temes polítics més complexos del món. I aquí és on ve la frase que, perdoneu que me'l pensi una mica, però es veu com l'està una mica mirant des de baix. Sembla que llegeixi una mica. El que va passar el 7 d'octubre al Nova Festival a Israel va ser un horror.
2: What is happening in Gaza is catastrophic.
0: El que va passar a Gaza és una catàstrofe injustificable, totalment desproporcionada, i diu, el meu cor està devastat per la pèrdua de vida civil, de vides de nens. I la injustícia que es veu a Cisjordània no pot passar per alt, deia Ed Sheeran, que acaba traient alguna llàgrima. I aquest és el clip que apareix al cap de setmana a tot arreu. Ed Sheeran es disculpa i parla de Gaza, lamenta la pèrdua de vides civils. Però és que després Ed Sheeran va parlar en un altre moment del concert, cap al final.
3: I això ho has vist tu.
0: És una frase que, i un fragment que ha passat una miqueta més desapercebut. Això que hem escoltat, com et deia, que mira una mica com si estigués llegint, però després, al final del concert, diu això. No sabia si podria continuar fent aquest tour, no sabia si podria tornar a pujar a l'escenari, no sabia fins i tot si volia continuar com a artista. En aquestes situacions te n'adones de qui són els teus amics. He tingut molta gent que m'ha dit que cancel·lés el tour, molta gent que conec des de fa temps. Pensa una mica la víctima, diguem-ho clar. Però el més estrany és aquesta disculpa que ve després, que es disculpa amb els nens que són a l'estadi per haver hagut d'escoltar el que diu al principi, que era condemnar el que està passant a Gaza.
4: Is the first bit of the show where it wasn't about music and I had to talk and I understand that people have children here and I understand that families didn't buy a ticket.
0: El que diu textualment és em vull disculpar per la primera part del concert que no anava sobre música, entenc que hi ha nens i que les famílies que sou aquí no heu pagat una entrada per escoltar això. O sigui que es disculpa amb els nens i les famílies.

0: Els bons dies.
1: Tenen digues, pànic, digues, digues, Lucía,
2: tenen pànic
1: Clara,
2: a la cancel·lació. Clar. O sigui, diuen una cosa, tenen pànic del...
1: Jo ho he dit al principi, entre l'espasa i la paret.
3: Però aquí es demostra que no mullar-se et devalua.
2: Total.
3: O sigui,
2: total.
3: No mullar-se et devalua. Et devalua no mullar-te, no? Mm. Catàstrofe, tio, ni que fos una dana, eh?
1: Clar.
3: Que fuerte, diu catàstrofe.
2: I que no ha pogut parar de plorar.
4: Ah. I si agafes una qüestió humanitària tan important com per haver trencat aquest apoliticisme que ell plantejava i que després del qual es disculpa, cosa absurda i estranya, com hem d'interpretar el seu silenci anterior?
1: Et giren que no vas bé.
0: Dia.
1: Que és la tercera vegada que tens aquí el Joan que ha de sonar i aviam si escolta alguna cosa d'aquestes. 2 minuts, que comencem la tertúlia.

0: És dilluns i tenim la pregunta d'en Josep Ramoneda. Com estàs, Josep?
1: Bé, el balcó sempre és un gust.
0: Avui sembla que anem d'eleccions en eleccions. Avui toca les d'Alemanya, d'ahir. Ha guanyat l'extrema dreta en un dels estats, però a Berlín hi havia també eleccions municipals i en aquest cas ha guanyat una formació postcomunista que va ser, de fet, la formació més votada. A mi el fàcil avui seria parlar-te de bipartidisme, però tu vas més enllà, afegint un altre concepte important.
1: Sí, bueno, jo crec que s'ha d'introduir la idea de pluralisme perquè és la manera, per dir-ho així, de defensar la democràcia i els valors democràtics. El bipartidisme té una explicació. Com es guanya amb democràcia l'accés al poder? Doncs amb la meitat dels vots més un.
0: Estats Units seria claríssim, per
1: exemple. A tot arreu, meitat, qui aconsegueix sumar la meitat de vots més un, dit així metafòricament, té el poder.
0: Sí.
1: Què fa això? Que tendeix a la simplificació. Llavors, per això hi ha bastantes democràcies, sobretot en moments d'estabilitat, que funcionen fonamentalment amb dos partits i els altres són accidentals. Però quan aquesta normalitat, per les raons que sigui, decau i s'entra en uns moments de més tensió i els que estan a l'oposició no acaben de trobar la manera de combatre el que governa, etc., doncs acostumen a aparèixer altres partits que adquireixen força, guanyen potència i per tant influeixen molt, no? Això que deies d'Alemanya no deixa de tenir una virtut. Estàvem ara en un moment en què era inquietant el desdibuixament total de les esquerres a Europa. I encara és així, no és cap novetat, eh? Bueno, estàvem acostumats a que ara a les eleccions hi havia el que guanyava, el que estava en el poder, i a l'oposició fonamentalment girava al voltant d'una dreta cada cop més radicalitzada, i ara de cop ha sortit un paquet socialdemòcrata relativament acceptable. Que és una cosa estrictament anecdòtica d'Alemanya o que és una cosa que té més recorregut, ho veurem, però no deixa de ser simptomàtic en un moment com aquest. Per què? Doncs perquè el pluralisme és important per mantenir els valors de la democràcia.
0: Per què és tan important?
1: Clar, bueno, perquè si ens assenyim només en un joc entre dos que estan per sobre dels altres i els altres només poden fer un paper molt secundari, doncs hi ha una certa tendència, com s'ha vist moltes vegades als Estats Units, per exemple, a una degradació de la democràcia. No li hagués estat tan fàcil segurament a Trump arribar al poder amb un sistema pluralista, perquè potser no hauria trobat cap dels altres partits que l'ajudés. Per tant, tot això ajuda a crear un espai més obert. I en aquest sentit, doncs, em sembla que és una bona notícia que el pluralisme creixi, malgrat que en alguns llocs creix alarmantment, que és el que passa, és que apareix un partit d'extrema dreta, com hem vist a bastants llocs ara, a França sense anar tan lluny, i aquí també, i immediatament la dreta tradicional s'hi suma, li fa costat, l'ajuda. Per tant, malament rai, perquè vol dir que finalment, tornem a la meitat més un, estan disposats a sumar amb el que els ajudi a fer el més un, per dir-ho així, perquè doncs, això el necessiten, no? En tot cas, jo crec que quan una societat democràtica ben assentada funciona, quan té un pluralisme estabilitzat, en què els partits de cada cantó fan de contrapès dels que són més hegemònics. No?
0: Què es pot fer, de totes maneres, per aconseguir una pluralitat creixent?
1: Bueno, el que es pot fer és atreure la ciutadania, és dir, que la ciutadania no vagi a votar només per inèrcia. Va, doncs votem aquests. No, sinó que hi hagi una certa motivació, una certa, diguem-ne, rellevància de la política, que hi ha moments i llocs en els que està molt desacreditada, i que la ciutadania entengui que la democràcia és això, i que posar contrapesos és útil perquè dificulta la radicalització de les diferents parts, no? I em sembla que aquest és una mica l'esperit del que necessitem, la democràcia, en una època que el desenvolupament tecnològic pesa molt, i d'aquí que ara hi hagi en el darrere fons l'obsessió per la intel·ligència artificial i el que pugui fer de nosaltres, no? La comunicació digital és completament diferent de la comunicació a la que estàvem acostumats, televisió, ràdio i premsa escrita, i doncs això, no? Hi ha una certa com diria, inseguretat d'un règim que va néixer en unes condicions, la democràcia, i que ara en aquest moment està en un altre espai, en un moment que quan va néixer manava el capitalisme industrial i els medis que dèiem abans, i ara mana el capitalisme digital i financer, i els medis dominants és l'espai digital que no sabem ben bé ni qui mana i què hi passa. No?
0: M'agrada els dilluns perquè sembla aquest espai, li podríem dir, vetllant per la salut democràtica, que sempre... Bueno, ja sempre m'han bé les teves explicacions,
1: ja bé,
0: per
1: ja
0: recordar-nos-ho. Ramoneda, gràcies, fins dilluns que ve.
1: Fins dilluns vinent.

0: 12 minuts per les 8. Lucía Ramis, Clara Blanchard, Nembro Carrasco, benvinguts. Esteu bé?
1: Molt bé.
0: Teniu un bon dilluns? Heu arribat acalorats, ho ha dit en Carbó.
1: Sí, acalorats, però amb ganes.
0: Amb ganes, així sí. M'agrada. La Lucía ahir sí que es va acalorar bé perquè va anar a la manifestació que va haver-hi a Barcelona, també n'hi havia a Palma i a Eivissa, contra les respectives ampliacions d'aeroports que ha planificat AENA per la propera dècada.
2: Aquesta mania de fer manifestacions a les 12 del migdia...
0: Això sempre ho has dit,
2: Lucía. Escalfament global, és que ho trobo al·lucinant. Varen passar molta calor.
0: La Guàrdia Urbana va dir 5.000.
2: Més de 5.000.
0: Va dir 5.000. Més de 5.000. Organitzadors, 30.000. Les forquilles aquestes són...
2: Això s'hauria de resoldre de qualque manera. És possible que la Guàrdia Urbana només comptés les persones que es varen concentrar a la plaça Sant Jaume després de més de 2 hores de manifestació que va començar al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia i que, jo no sé, o sigui, hi havia molta gent que s'estava amagant sota l'ombra, potser tampoc no varen comptabilitzar aquestes persones. Hi havia moltíssima de gent.
0: Moltíssima pancarta original.
2: Sí, això també. I la veritat és que moltes ganes de manifestar-se i això.
0: Així sonava, mira, la de Palma sonava així.
3: No.
0: Però la que va ser també estratosfèrica va ser la d'Eivissa.
2: La d'Eivissa és la més multitudinària que hi ha hagut en els últims anys. De fet, la de Palma i la d'Eivissa van ser les 6 de Sora Baixa, una hora molt més civilitzada. I també hi va bastanta de gent, la de Eivissa brutal, de gent que hi havia. I de fet hi havia representants del PPR, representants del PSOE, hi havia gent de tots els partits polítics gairebé, jo diria. I bé, de tots no, però d'uns quants. I la veritat és que tot això demostra la necessitat que hi ha de fer alguna cosa sobre el tema de l'aeroport. És un tema que preocupa i molt a la societat. I jo, sempre que sento parlar d'ampliacions de l'aeroport, no penso en London Heathrow, no penso en Paris Charles de Gaulle, sinó que em ve al cap, sobretot en el cas de Mallorca i sobretot d'Eivissa, en Hululea, a les Maldives. És aquella illa que hi ha damunt de Malé, que és una illa que varen buidar, varen expropiar els anys 60-70, varen treure tots els habitants d'allà, els varen portar tots a Malé per fer-hi l'aeroport, de fet tot, pràcticament tota l'illa és l'aeroport, i després aquestes persones, Malé és una ciutat que conforma unes quantes illes, una de les quals té 2 quilòmetres quadrats, i en aquests 2 quilòmetres quadrats hi viuen més de 200.000 persones. Llavors, clar, quan penses...
0: Que l'aeroport i les 200.000 persones han xubat.
2: Al costat, sí, les persones enxubades. Evidentment, tothom ara mateix s'ha dedicat, el 60% del PIB ve del turisme, perquè gairebé tothom es dedica al turisme. Això, quan parlem de la turistització o la turistificació, parlem d'això, no? Que al final no donen més oportunitat, no donen més alternativa que la de viure del turisme, però no diríeu que les persones de les Maldives són ultrarriques, no? Ni que s'han fet d'or gràcies a això, no? I en canvi, quan veus les imatges dels influencers, les fotografies que es fan, sempre són a una altra de les moltíssimes, de les més de 1.000 illes que hi ha a les Maldives, amb unes cales espectaculars, amb tot de platges que
0: en
2: semblen
0: verges. En això has pensat verges. Tu, eh?
2: Sempre penso en això, perquè clar, quan mos diuen que necessitem ampliar els aeroports, dius, de què estem parlant exactament, no? I per què s'han d'ampliar aquests aeroports? I en el cas de Barcelona, evidentment, penso més aviat en Singapur, que té aquest mega aeroport on hi arriben 70... Què són? 70 milions de persones, o no sé, una burrada de persones a l'any, i que és com una ciutat annexa a Singapur, amb jardins, cascades, amb un cinema i tot, no? Que emet pel·lícules durant 24 hores. Fa l'efecte com que, al final, quan es parla d'aeroport no se té en compte com afecta la ciutadania i l'entorn, i si en canvi com un lloc que pot fer molts adobbers, no? per tota la inversió que precisa.
0: Clara, tu, aquest tema periodísticament ara és un filó, o sigui, no pararem de saber i d'entrevistar experts sobre la necessitat o no d'ampliar aquella pista
4: però
0: famosa.
4: Però ja va passar fa 5 anys. Jo vaig cobrir la manida fa 5 anys al carrer Tarragona. Jo crec que va ser bastant més gran, allò va ser molt desbordat.
2: Sí.
4: El moment polític era molt diferent, hi havia hagut l'escena de la ministra de la Yolanda al Prat, amb Colau, en un mirador, l'alcalde, en aquell moment era l'alcalde del Prat. Jo crec que... però és que és un déjà vu. No?
0: I què ha passat?
4: De d'hora a d'hora i tira perquè me toca.
0: De d'hora a d'hora, sí.
4: Clar. Bueno, jo crec que... És a dir, jo tenia la sensació que el debat estava molt esmorteït, jo, eh? Però perquè en aquell moment era una cosa ciutadana i et toca en cap de setmana i és l'alcaldessa i a mi em tocava cobrir-la, però...
0: Però ara ja està, ara ja els, com diria la Llucia, els doblers estan sobre la taula.
4: Sí, sí, però a més el cas aquest d'Eivissa és brutal, és brutal. Jo he anat de vacances diverses vegades a Sardenya abans que hi haguessin vols. Càmping, cotxe carregat fins al retrovisor, ferri i tal. I és a dir, l'arribada a l'aeroport, primer a dalt i després al sud, és que no té res a veure a la illa.
0: Yeah.
4: És a dir, jo penso, hi ha algú que ho demani revertir en alguna illa? Llocs que són petits i que la capacitat de càrrega és òbvia per tamany. I quan dius als experts, jo ja em vaig posar a escoltar experts ja, i em vaig sentir un que deia que només un 1% dels avions de l'aeroport del Prat no podrien...
0: A TV3 aterrissar. Deien que, no, que només un 1% necessita aquesta pista més llarga.
4: I podria ser un 5% més que anirien justets, que seríem total un 6%. Hem de recordar que tenim aeroports a Reus, tenim aeroport a Girona, si m'apures a Lleida... I que, d'alguna manera, el resultat d'aquest aeroport que se'ns queda petit, ja sabem quin és. Vull dir, igual podríem donar una oportunitat a que passessin coses diferents.
0: Anem rot.
1: Jo recordo que fa uns anys va haver una noció d'un antropòleg, Marc Auger, que es va fer molt, molt, molt famós, lectura molt celebrada en àmbits acadèmics, que parlava dels aeroports com no llocs.
0: Ah, sí.
1: I, clar, trobo que és... Com han canviat les coses? Vull dir, tant de bo, no? Fossin no llocs. Vull dir, s'han convertit tot just al contrari. Vull dir, són llocs amb una materialitat massa, massa contundent, no? I també, no?, amb una opacitat també molt, molt, molt preocupant, perquè jo també creia que el debat estava completament esmorteït, o almenys aquesta era la sensació que tenia, i fins i tot algun cop jo crec que aquí ens havíem permès al balcó fer alguna broma quan s'havia produït un episodi d'Aiguats prou preocupant. Fins i tot podríem reproduir ara mateix la broma, tot veient quins són els pronòstics de les temperatures que hi hauran d'aquí uns dies amb el carbó, que això d'alguna manera sí que hi ha algun tipus de relació, vull pensar que hi ha algun tipus de relació entre la necessitat d'ampliar certes infraestructures aèries i l'impacte climàtic, no?, que
0: sí,
1: tenen
0: sí.
1: molts d'aquests projectes.
0: Això en Jordi Mira en va parlar dimarts passat.
1: I després projectes que... sempre posen molt l'èmfasi en la qüestió climàtica, perquè volen ser aparentment curosos, i sempre introdueixen una paraula que a mi m'amoïna moltíssim i crec que és important reflexionar sobre ella, que és mesures compensatòries. A vegades, i crec que això és important recordar-ho de tant en tant, hi ha coses en aquesta vida que no es poden compensar.
2: Clar.
1: Hi ha coses en aquesta vida que tu no les pots commensurabilitzar absolutament amb res. Hi ha coses, el valor de les quals és incomparable. Per tant, quan molts d'aquests informes volen posar el seu èmfasi en la naturalesa compensatòria de les seves mesures, ponte a temblar.
2: Clar, és que abans s'esmentava les Maldives. Les Maldives, que són un dels països més dependents del turisme que hi ha al món, hi ha 4 vegades... turistes, o sigui, fan 4 vegades la població que hi ha, val? O sigui,
0: es multiplica per 4 cada...
2: O sigui, hi ha 4 turistes per cada resident. Però és que a Eivissa estem parlant de 20 turistes per cada resident, i a Barcelona estem parlant de 9 turistes per cada resident.
4: Bueno, però això no és mai alhora, eh?
2: No, no.
4: Vull dir que són sumes.
2: Sí, però és
4: no,
2: igual.
4: No, que tenim la temptació de dir-ho, però que no són, no són alhora.
2: No, doncs si no és alhora, quasi pitjor, perquè vol dir que a Eivissa, a l'estiu, quants n'hi ha per resident de turista, no? És a dir, que al final jo m'estim més que siguin 20 durant tot l'any que no pas 60 durant 3 o 4 mesos, no? Perquè al final el que fa la desestacionalització, i ho estem veient sobretot a Mallorca, a les Illes Balears i també a Barcelona, la veritat, és que al final sempre hi ha turistes durant tot l'any, no? I al final acaben amb tots els recursos i les infraestructures durant tot l'any. Aquest és el problema, no? I no només són molèsties, és com afecta directament a doncs això, a tot l'entorn. Ara estan demanant una construcció d'una nova carretera, una nova autopista. És a dir, que al final tot això que és com, va en contra de lo que se suposa que hem d'aconseguir, no? De cara a l'any 2030, això d'una banda. Però és que d'altra, és aquesta contradicció quan es diu no, hi ha temes molt més urgents. És que hi ha temes molt urgents pels quals no hi ha dubtes. Com és possible que hi hagi diners per fer ampliacions d'aeroports o fer noves autopistes i no, en canvi, per fer trens que fan mil milions
0: d'anys. Mira, trens, un moment, deixeu-me abans, Joan, havies d'explicar alguna cosa de trens i pararem un moment que després anem als altres temes sobre els que hem de posar el focus també.
5: Sí, estava totalment tallada la circulació de trens d'alta velocitat entre Castelló de la Plana i Tarragona. Hi ha un problema de falta de tensió. Segons Adif, expliquen que fa poca estona hi han pogut solucionar aquesta avaria. Per tant, els possibles retards de la circulació de trens entre Tarragona i València ara ja s'ha d'anar normalitzant, però fins fa res estava totalment tallada aquesta circulació. I a més, a la R4... hi ha presència d'obstacles a la via, això diu Rodalies, entre Granada i Vilafranca del Penedès, i per tant els trens de la R4 ara mateix estan aturats i van amb força retard.
0: Paciència. A 2 minuts nosaltres i tornem de seguida.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
7: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
8: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
10: Aquest 26 de setembre arriben els trails de Pont de Vilomara i Rocafort. 11 o 17 quilòmetres de muntanya, corriols, natura i moltíssimes ganes de superar-te. I aquest any, a més, el Trail acull el Campionat de Catalunya de Trail Master. Els més petits també tenen les seves curses a partir de les 5 de la tarda. I després de la meta, botifarrada, opcions veganes i entrega de premis. Apunta't ja a cursalpont.cat. Trails del Pont de Vilomara i Rocafort. T'hi atreveixes?
11: Dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
12: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
13: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
6: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: 8 i 2, plantegem un tema que és molt trist, gens fàcil. Parlem d'aquests suïcidis de persones que han de perdre o perdran el seu habitatge,
1: sí,
0: Joan.
1: Com a mínim 8 persones afectades per un desnonament s'han suïcidat en els darrers 5 anys. No hi ha recompte de dades oficials, però sí que a CERC Catalunya hem fet un recompte dels casos que s'han fet públics en aquests últims anys. Com a mínim, per tant, 8. El darrer cas és el de l'Olga. Fa dues setmanes es va treure la vida, ho havia intentat la nit abans de ser desallotjada de casa seva a l'Hospitalet. Un fons no va voler mantenir-li el lloguer social que pagava. I avui, familiars i amics han fet públic el seu cas.
2: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
1: Va ser el 15 d'abril quan es va executar el desnonament i la nit abans l'Olga va acabar a urgències de Bellvitge perquè es va intentar suïcidar, però tot i això el jutge no va aturar llavors el procés. A més, l'Olga també estava acollint llavors una mare i un fill que havien estat desnonats. En Pau Segura és portaveu del Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet.
3: Hi ha por perquè a tu t'arriba una carta dient-te que en uns mesos t'has d'anar fora de la teva casa, tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat. No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables.
1: I avui que s'ha fet aquesta roda de premsa per explicar el cas de l'Olga, també hi ha hagut un altre desnonament on l'Ajuntament de Barcelona ha hagut d'activar el protocol antisuïcidi. S'ha executat el desnonament de la Sílvia, havia deixat de pagar el lloguer, feia 25 anys que vivia aquest pis de l'Eixample amb una discapacitat reconeguda al 36% i la propietat no ha acceptat cap pacte, se l'ha acabat desnonant, tot i que hi havia també una quarantena de persones concentrats a la porta per intentar evitar-ho, entre ells l'exalcaldessa de Colau. I també avui, però al barri del Besòs, s'havia programat el desnonament d'una família amb 5 fills, dos d'ells menors i un d'ells també que tenia agorafòbia. També hi havia veïns donant suport a la família mentre esperaven que arribessin els Mossos i la comitiva judicial i el propietari els fa fora per no pagar el lloguer. Però aquest propietari és l'Ajuntament de Barcelona perquè aquest pis és públic. Pagaven un lloguer social de 350 euros al mes, però durant la Covid van deixar de pagar-lo perquè no tenien ingressos i en total el deute arriba a 7.000 euros. L'Ajuntament no els perdona, ara 6 anys després els vol fer fora. S'ha acceptat ajornar una setmana aquest desnonament i hem preguntat a l'Ajuntament el per què han tirat endavant amb aquest desallotjament. Diuen que la motivació real és el mal ús que fa la família d'aquest habitatge públic.
0: I un últim cas, importantíssim, aquest dijous passat, que us explicàvem el que va passar a Badalona, la Guàrdia Urbana va desnonar a 6 famílies de cop que vivien en un local comercial.
1: Sí, tenien contracte, pagaven 1.200 euros al mes, però la propietat els va voler pujar al lloguer d'aquest local comercial. Ells denuncien que ningú els va avisar prèviament de que se'ls faria fora.
4: Yo no he podido sacar ni una cosa, al final le estaba diciendo, tengo un bebé de 6 meses, la otra es de 4 años, y estaba en la escuela, y la otra es de 8, y no he podido sacar ni pañal de niña.
1: Avui parlem d'aquest cas, però, perquè el vídeo no es veu com desallotgen a una de les mares amb el nen en braços. És un vídeo que es va publicar al compte d'Instagram de la cadena SER, que va tenir més d'un milió de visualitzacions, ple de comentaris amb insults i frases racistes, i per això la SER finalment s'ha decidit retirar-ho. De fet, perquè ho ha demanat la pròpia família que hi apareix.
0: Oriol Soler, bona tarda.
5: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Uri, t'hem escoltat ja a primera hora amb l'Aimar Bretos com has explicat que, tot i que no és habitual, s'ha decidit retirar el vídeo.
5: Sí, a nosaltres aquest vídeo ens arriba el dimecres al vespre nit, que és quan tenim el primer indici de que pot haver-hi un desnonament amb menors a Badalona en una situació especialment complicada. Nosaltres no publiquem immediatament la notícia, sinó que ens dediquem una mica a l'equip d'informatius a fer trucades, a contrastar, parlem amb l'Ajuntament, parlem amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i l'endemà la família ens envia, d'alguna manera, com per il·lustrar com ha anat el desnonament, aquest vídeo i un segon vídeo també d'un moment on ja era la família al carrer. I ho parlem, tenim un debat amb el Joan Serra, amb el cap d'informatius, amb en Ferran Dalmau, que feia Barcelona, i amb el que també vam fer el tema Mitges, i decidim que, ja que la família ens ha donat permís per publicar aquest vídeo, que és molt dur, realment, no només el so que hem escoltat, no?, sinó la imatge dels dos agents de la Urbana acompanyant a la dona que sosté un nadó de només 6 mesos en braços, sabem que és una imatge...
0: I baixa cridant per l'escala,
5: i és una imatge molt impactant i que glaça la sang. I vam tenir el debat una mica i vam dir, bé, potser una situació tan dura i tan complicada com aquesta, doncs està bé il·lustrar-la de vegades amb aquesta cruesa, sempre amb el permís de la família. Doncs bé, nosaltres tirem la notícia, l'expliquem en antena, fem les webs i publiquem el vídeo a les xarxes socials
0: amb
5: de SER Catalunya
0: visualitzacions
5: i de la cadena SER. I a l'Instagram de la cadena SER el vídeo té de seguida 2,2 milions de visualitzacions i 18.000 comentaris. El cas és que tu entraves als comentaris i el 90% eren comentaris racistes, de l'estil... Hi ha coses que em fa vergonya reproduir, sí. Però menys follar i més treballar, si ets pobre com una rata, com t'atreveixes a tenir fills, ja n'hi ha prou de paguetes, aneu al vostre país a molestar... És a dir, el vídeo va despertar de tot menys l'empatia que nosaltres volíem intentar generar, que tampoc ho saps, no? L'han vist 2,2 milions de persones, hi ha 18.000 comentaris, mai no saps a les xarxes, perquè és com una mena d'abocador a qui li ha colpit o qui realment doncs, ha empatitzat amb aquesta dona i qui doncs, ha tret a passejar el seu odi. Aleshores, l'endemà a la tarda, això ja divendres, la persona que feia una mica d'enllaç entre la família i els mitjans, que és la dona que els ha tingut acollits a casa després del desnonament perquè no es quedessin al carrer, ja em diu que la mare de la família, la que surt al vídeo, està tenint molta ansietat perquè li arriba aquest vídeo per totes bandes, perquè es veu a diferents comptes d'Instagram i perquè ha entrat a llegir els comentaris on moltes vegades se li diu que és una ocupa. I ella estava, sobretot ens deien, molt indignada per això, perquè ells havien pagat el seu contracte, tenien un contracte de lloguer, 1.200 euros al mes, i ells sostenen que sempre l'havien pagat. Aleshores, jo aquí ja començo doncs, a comunicar-ho als meus superiors, de dir, ei, ens està passant això amb la família, i a més, per acabar-ho de reblar, em truca en Carles Segués, que ja sabeu que és una institució a Badalona, la persona dels moviments socials, que està darrere de tots els saraus on hi ha algun compromís amb els drets humans a la ciutat, i em diu que s'ha passat el matí amb la família i que realment la dona parlava molt del vídeo, moltes vegades, i que demanava sobretot que els companys de la SER, que sabien que volien ajudar, que volien explicar el tema, però que retiressin el vídeo. Aleshores, bé, aquí els nostres caps, el cap d'informatius, el cap de continguts, parlant amb la Direcció Digital de Madrid, i es decideix retirar aquest vídeo, que no era una cosa tan fàcil. Per què no era tan fàcil? Per dues coses. Una, quan algú et dona permís per publicar una informació o un vídeo, no el pot treure de manera retroactiva. És a dir, en general, nosaltres, els periodistes, quan algú ens dona una informació i aquesta font ens autoritza a publicar-ho, no podem despublicar-ho després si això té unes conseqüències molt grans o si la persona no ha mesurat bé, no? El permís es dona una vegada. I després, bé, perquè el vídeo era dels més vistos de tot l'any a l'Instagram de la cadena SER, i hi ha una persona a l'altra banda que té unes mètriques i que aquest vídeo doncs, potser li ha salvat les estadístiques de l'any i que renuncia a aquestes estadístiques una mica per alleugerir el patiment d'aquesta persona, que doncs, finalment és el que ha passat i crec que també és un motiu d'orgull, no només de praxi periodística, sinó que jo crec que aquí ja va més enllà i parlem d'un tema d'humanitat, no? De si podem alleugerir una mica el patiment d'una dona que ja acaba de perdre la casa amb quatre criatures i una d'elles un nadó de 6 mesos, doncs, òbviament, és la nostra obligació fer-ho.
0: Sens dubte, sàvia decisió, Uri Soler. Gràcies per explicar-ho.
5: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Nemrod, el filòsof de la taula, què diu de la societat, aquests 18.000 missatges? O sigui, deia l'Uri, han passejat el seu odi, no? La paraula és deshumanització, amb la cara descoberta. O sigui...
6: Sí, no, malauradament, el que posa de manifest aquest linxament digital, a banda de la immunitat, no? I impunitat, no? Dels que miren d'expressar, no? Aquests missatges d'odi... Jo crec que el que posa de manifest, és, i em sembla que ho hem dit molts cops, no? És aquesta deshumanització, no? El que estem contínuament exposant, no? La nostra mirada envers la mirada de l'altre. I en relació concretament al problema del desnonament, perquè és el context concret, no? on es produeix aquest linxament digital, crec que estem en la línia de convertir la pèrdua de l'habitatge en un problema individual. I crec que tenim un problema. És a dir, si no som capaços d'entendre que allà on hi ha un desnonament hi ha un problema social, crec que no anem en la direcció adequada. I, evidentment, diríem que aquestes mostres d'odi el que justament posen de manifest és el desconeixement d'aquesta dimensió. A mi el que m'ha colpit, entre altres coses, també és el cas de l'Hospitalet. No? El cas d'aquesta dona que es suïcida... Ja sabem que el suïcidi és una qüestió molt, molt complexa, que és difícil establir monocauses davant d'una situació que moltes vegades es presenta com un acte absolut i del qual és difícil establir segons quin tipus de connexions. Això ho sabem i hem de ser molt curosos, però és evident que hi ha una relació. No? És evident que hi ha. Tenim aquí un procediment administratiu que continua la seva marxa, malgrat que la dona havia expressat la seva voluntat de llevar-se la vida. L'administració té aquesta informació? La té? Vull dir, sap que aquella persona es troba en una situació de risc extrem i, malgrat tot, s'executa judicialment el procediment administratiu, no? Clar, si, evidentment ens podem queixar dels comentaris que trobem a les xarxes socials, però també ens podem preguntar quin tipus de respostes, no, es donen des de l'administració, perquè, per dir-ho d'una manera crua, i sense banalitzar aquesta qüestió, a mi de què em serveix que la Generalitat consideri la conducta suïcida com un problema de salut pública si després passa el que passa? I a mi de què em serveix disposar del 061 de manera específica per intervenir davant de situacions de risc si després, no, com a administració, no només no dono exemple, sinó que precipito la resolució final d'aquest cas en termes de suïcidi. Per tant, crec que tenim aquests dos problemes, no? Hem convertit la pèrdua de l'habitatge en un problema que l'hem privatitzat, l'hem individualitzat. Tinc la sensació de que el sistema sempre arriba tard, o almenys hi ha fissures prou greus. I després, pel cas de l'habitatge públic, també ens hauríem de preguntar quina és la naturalesa de l'habitatge públic. Si el pensem, no?, com un espai on podem trobar un lloguer molt més baix, o si, per contra, hauria de ser una eina de protecció. I si és una eina de protecció, quin tipus de protecció és aquesta, que independentment dels mals usos que es faci d'aquest espai, segons l'argumentari de l'Ajuntament, estableix una mesura tan desproporcionada com desnonar algú del pis quan ha expressat voluntàriament el seu desig d'amortitzar el pagament i de fer-lo efectiu.
7: Clara. Uf, mira, em preocupa molt aquesta reflexió que has fet
0: del
7: tema individual, perquè jo vaig seguir molt de prop el naixement de la PAI després del sindicat de llogateres, i precisament...
0: Allà hi havia Ada Colau, que n'era la fundadora, i avui sí, estava allà.
7: Sí, hi havia Ada Colau i quatre companys més. I precisament ells busquen un sistema en el qual no hi hagi una atenció individual, és a dir, que no hi hagi una ventanilla que arribi allà l'afectat amb el seu pedracol, sinó que els afectats s'ajudin entre ells i s'empoderin de manera que vegin que no és un problema individual i així es converteixin en activistes, no? Un avui per tu, demà per mi. I jo ara fa temps que no vaig a cap assemblea de la PA, però continua sent així. Però és que a més li diuen a la gent, hi ha perfils que a vegades es pensen que van allà i els hi soluciona la papeleta. No, no. Demà toca anar a parar, no sé, aquest desnonament, aquest i aquest. I en el cas del sindicat és igual. El sindicat, a més, físicament el local és molt més gran perquè és aquella escola de drassanes i és un cercle molt gran. L'única cosa que es fa personalitzadament és que la gent que arriba nova i explicarà el seu cas se l'apunta en una llista per anar cantant casos. Des d'aquest punt de vista, si tu has pensat això, és molt greu, perquè ho pot haver pensat molta gent, no? És a dir, en teoria, aquesta pantalla estava passada i anem enrere. Això per una banda. I després el que és al·lucinant és la falta d'empatia dels comentaris. Jo crec que aquí no tinc res més a dir. Però sí que és veritat que, per exemple, i parlant d'això de que els suïcidis són multifactorials i tal, però en el cas de l'Olga, la seqüència de vida no és una persona que l'han desnonat i que ja està. És que a mi m'ha recordat a tants casos que he fet a partir de l'any 2008-2010, que
0: és que
7: em compro
0: això.
7: Un pis, tinc problemes laborals, em quedo sense feina, moltes vegades, a més, hi ha una separació, amb la qual els ingressos cauen, no puc pagar, deixo de pagar per donar de menjar als meus fills, abans que donar de menjar al banc, hi ha una dació en pagament, entrego regalant tots els diners que he posat, em fan, és a dir, el pis se'l queda al banc, a partir d'aquí hi ha un lloguer social, gràcies a lleis aconseguides per les entitats. Moltes vegades hi ha hagut desnonaments del lloguer quan s'ha acabat el contracte i en aquest cas el remate és el nostre amic Fons d'Inversió, que ja és in misericordia i diu, perquè normalment encara hi continua havent com una persona que t'agafa el telèfon després de tota la pel·lícula de terror.
0: Pel·lícula de terror.
8: No, però és que hi ha una altra cosa. Ara m'agradaria centrar-me en les dades. Desnonaments de Catalunya el 2025, 6.814, que és el 26,6% del total d'Espanya, és el més alt del país. La majoria, evidentment, han estat lloguers, perquè, clar, la gent ja no podia pagar-se la hipoteca, aquest exemple que acabes de posar, no? I per primera vegada, des del 2013, els desnonaments de la ciutat han augmentat durant 2 anys consecutius, perquè varen, bueno, totes aquelles mesures de, per frenar això, doncs les van retirar entre el 2024 i 2025, no? Això que fa? Que haguem naturalitzat i normalitzat absolutament el fet que hi hagi desnonaments cada dia, no? A Barcelona, a Catalunya, i després també hem normalitzat que a Barcelona, ho hem parlat qualque vegada, no? Que hi ha 2.000 persones, més de 2.000 persones que viuen al carrer. No és que no tinguin llar, sinó que viuen directament al ras, no? Clar, tot això fa que l'única manera per suportar-ho sigui a través de la deshumanització. Com s'aconsegueix aquesta deshumanització i com poden fer feina, doncs, aquests grans fons d'inversió, com sense tenir, doncs, un sentiment de culpa? A través de aquesta criminalització del vulnerable, del qüestionament de les persones que ajuden al vulnerable i de l'empoderament de l'abusador, no? És a dir, al final tu estàs davant d'un ocupa, no? Aquesta paraula, o inquiocupa, o aquestes persones que són morosos perquè no paguen, aquestes persones pobres, no? Que mereixen que els hi diguin aquestes frases que li deien
0: a l'Oriol, el reel que van penjar, sí.
8: Clar, llavors, hi ha una part que a mi m'ha preocupat, a banda del tema de l'habitatge, que és com l'extrema dreta parasita aquestes publicacions que saben que venen de mitjans que tindran molta repercussió, parasiten això per escampar el seu missatge d'odi i autopromocionar-se a través d'aquestes
0: publicacions. I el mecanisme és, es penja aquest reel i hi ha...
8: Com és tema social, clar. Com és feminista, com és racialitza, com és més sobre el tema de la racialització, del feminisme social, etc. És, més van atacar allà. Per què? Perquè saben que tenen, que tindran, o sigui, que faran que se convertesqui en viral i així podran expandir com el seu missatge d'odi, no? I d'aquesta manera encara es deshumanitza més les persones, no? Perquè les estàs insultant i hi ha més persones que... o bots, perquè de vegades són bots els que insulten, no? Mm. I d'aquesta manera és la manera com se promocionen i com escampen aquesta... Bueno, és com es fan forts, no? I això és el que me preocupa, que antigament això no hauria tingut cabuda perquè la gent no s'hauria animat a comentar això i amb aquests termes, o s'hauria com a censurat de qualque manera, i ara és com carta lliure. I no només això, sinó que a més el que fa encara és que tu... bueno, és que a més tenim tota l'estona publicitat d'alarmes antiocupació, com tota l'estona tenim aquest missatge de que ens hem de protegir d'aquestes persones, que són persones vulnerables, estan molt pitjor que nosaltres. Mm. I en comptes de pensar que els hem d'ajudar i que ells ens poden ajudar a nosaltres, com és el que fan les PAU o és el que fa el sindicat de llogateres, tornar a la societat, tornar al col·lectiu, el que estem fent és protegir-nos de l'altre, no? I pensar que ens pot fer mal.
0: Clar, i Clara, com a periodista, ara el vídeo aquest, no sé si és, la lliçó és... Més val no posar res. El que passa és que també, com deia Nemrod abans, deia, també és notícia. És molt difícil, és un dilema.
8: Però tu pots parlar del tema a la ràdio sense fer el reel a les xarxes socials, sí. O no? O tu creus que posar-ho a les xarxes socials fa que després la gent busqui la informació al podcast o a la ràdio? No sé.
7: A mi d'aquest vídeo m'impressionava molt l'estat en què està aquesta mare, que inclús porta el nen així com... Que el mosso li va com vigilant el cap que no es doni cops contra la barana, però està completament fora de si. No ho sé, no, jo no em considero autoritzada per dir si s'havia de donar o no s'havia de donar.
6: Però, clar, aquí el problema és que en una societat de la informació no podem menys tenir el poder de la imatge, no? Però el problema de la imatge és que moltes vegades la seva significació no la pots controlar. I segurament un dels grans problemes, no?, que plantejava aquí la Llucia, és que si es pot instrumentalitzar, no, aquest vídeo fins al punt de donar-li un significat no només descontextualitzat, sinó trair completament, no, el seu sentit...
8: I revictimitzar la víctima.
6: Exacte.
0: Un minut, qui venia de dir alguna cosa?
7: No, jo el que volia dir és que quants d'aquests desnonaments que hi està ben ara tenen a veure amb el final de la moratòria, amb l'escudo social de la pandèmia, la crisi posterior i tot això.
1: De fet, el de l'Olga va ser just post que s'aixequés aquesta moratòria.
7: Però això hi ha uns partits que van votar en contra de mantenir-la.
0: T'he tallat, Nemrod. Què anaves a dir, l'última frase?
6: Bueno, no, és igual. Era senzillament... entendre que el que hi ha també darrere de tot aquest imaginari, no?, que d'alguna manera està plantejant la Llucia, perquè al final perquè aquestes coses es viralitzin ha d'haver algun element, no?, que precipiti, no?, aquesta viralització. Mm. Vull dir, les coses no es viralitzen soles. Mm. Però segurament té molt a veure, no?, amb la política de la por, i que la por en relació a l'altre té un element molt més mobilitzador que no pas el desig de construir amb l'altre, no?, un altre món. No?
0: Malauradament en parlarem molt més de desnonaments. Ha tornat sobre la taula i avui amb més força que mai. Clara Blanchard, Llucia Ramis, Nembro Carrasco, una abraçada. Moltes gràcies.
8: Fins
0: dilluns que ve. Tres anuncis i la Laura Pons ens explica el dia en 5 minuts. I després, Anna Palet a la graderia. No us desconnecteu.
9: Al balcó.
10: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
11: valorado
10: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
11: Y otra.
12: Valorado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
14: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
15: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
16: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
15: Hazte mutuera.
16: Condiciones en Mutua.es.
17: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
18: Las 11 y 31 minutos de la mañana.
19: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
20: y hasta de escuchar la radio.
19: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo. El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
21: Colabora Renfe.
22: La SER. El sonido de la vida.
23: És dilluns 21 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
24: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
23: Una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat 5 mesos després que la desnonessin del pis on havia viscut els últims 20 anys. Es deia Olga i tenia dues filles, una d'elles menor d'edat. A més, tenia el certificat de vulnerabilitat. La nit abans que arribés la comitiva judicial a mitjans d'abril, l'Olga ja va intentar treure's la vida, però malgrat això el jutge va tirar endavant amb el procés d'expulsió. Més detalls sobre tot aquest cas amb en Pol Valero.
25: L'Olga es va suïcidar fa dues setmanes després d'anys de lluitar per conservar el seu pis del barri de Santa Eulàlia. Durant la crisi va perdre la feina, es va separar, es va quedar sola amb dues filles a càrrec i no va poder pagar la hipoteca. El Banc Sabadell es va quedar l'immoble i ella va començar a pagar un lloguer social per continuar-hi vivint, una fórmula que el fons d'inversor que va comprar el pis anys després no va voler mantenir.
2: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
25: És la Marta, amiga i veïna de l'Olga.
23: Gràcies, Pol. De dades oficials de persones que s'han suïcidat després de ser desnonades, no n'hi ha, no es comptabilitzen com a tal, però a SER Catalunya hem fet un recompte dels darrers casos que s'han fet públics. Com a mínim, en els darrers 5 anys n'hi ha hagut 7 més a banda del cas de l'Olga. Martí Oliver.
1: L'últim precedent és de l'any passat, quan un home de 73 anys es va suïcidar al Raval hores després de ser desnonat. I hi ha que dos casos més el 2024. El primer és el de dues germanes que es van llançar d'un balcó al barri de Navas, a Barcelona, hores abans del seu desnonament. I també el d'un home de 70 anys que es va suïcidar a Sabadell poc després de ser expulsat del pis on vivia amb la seva dona, que tenia problemes de mobilitat. A Tàrrega, el 2023, un home de 83 anys va ser trobat mort abans de ser desnonat. I a Barcelona, el 2022 i el 2021, dos homes més es van suïcidar en el context de processos de desnonament.
23: Gràcies, Martí. Canviem de tema. El govern ha actualitzat el mapa de centres religiosos del país. El 80% segueixen sent catòlics, però creixen a poc els centres d'altres confessions. La segona amb més presència i amb molta diferència és l'Església Evangèlica, seguida a més distància de l'Islam o dels Testimonis de Jehovà. Més coses. L'Audiència Nacional investigarà per tortures els militars d'Israel que van abordar la flotilla que viatjava rumb a Gaza amb activistes catalans per portar-hi ajuda humanitària. Així ho ha decidit un jutge que ha acceptat un recurs del Partit Comunista i d'Izquierda Unida, impulsors de la querella que fins ara s'investigava com un possible delicte de detenció il·legal. És una de les causes que hi ha obertes per la intercepció de la missió en la que, recordem, hi viatjaven, entre d'altres, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. En plana política, marxem ara a Madrid, al Congrés, perquè aquesta tarda s'hi ha celebrat, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, un homenatge pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals. La crònica d'aquest acte, d'aquest esdeveniment, és del company Josué Coello.
3: Figura imprescindible para entender la lucha por los derechos humanos durante el siglo XX, Pau Casals fue un firme opositor de las dictaduras, tal y como recordaron Ana Belén e Iñaki Gabilondo.
4: Fue invitado como músico de referencia internacional y defensor de la paz.
5: Protestó contra los populismos antidemocráticos y defendió...
3: En un abarrotado hemiciclo donde también escuchamos el histórico discurso de Casals ante Naciones Unidas en 1958.
7: Los dogmas políticos y la falta de libertad y de justicia alientan la desconfianza que agravan cada día más.
3: Y donde, como no, no podía faltar su música. Para poner el broche final con su mítico Cants de Jusels en un acto con representación de PSOE, PP, Sumar, Esquerra o Bildu, así como el president de la Generalitat, Salvador Illa.
23: Junts, en canvi, no hi ha assistit perquè l'acte s'ha fet en castellà.
20: No podem participar en un acte que tregui de context la figura de Pau Casals i, sobretot, n'ometi el seu compromís inequívoc amb Catalunya.
23: Josep Rius, portaveu de Junts. Encara en plana política, sàpiguen que la família d'Ernest i Pasqual Maragall lamenten que Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana, no s'hagi disculpat personalment sobre l'afer dels cartells que perjudicaven els malalts d'Alzheimer. Són paraules de Cristina Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall a BTV.
26: Bueno, agraeixo que s'hagi fet una investigació i assenyalin els culpables, però jo el que hagués volgut és que realment, des de la direcció d'Esquerra, s'hagués demanat una disculpa més clara, més sensible.
23: Són declaracions que arriben després que aquest cap de setmana els republicans tanquessin la investigació interna del cas culpant els responsables de comunicació de la direcció antiga de l'antiga direcció republicana, Sergi Sabrià i Marc Colomer.
24: El dia en 5 minuts.
27: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 21 de setembre. Un dia històric per Badalona i per la penya.
1: Porque sí, porque el Juventud de Badalona ha tumbado al Fútbol Club Barcelona.
2: Con 17 años gané aquí en el Juventud y pensaba, bueno, es lo normal, ¿no? Y después ves todo lo que cuesta, ¿no? Y sobre todo, pues, ganar aquí en casa también es algo muy emocionante.
0: I després d'un cap de setmana d'ensomni per la penya guanyant la Supercopa d'Espanya, avui dilluns tocava celebrar-ho a l'Ajuntament, a Badalona, amb la plaça plena. Ens demana pas la Sier Chaves, seguint-ho tot. Què tal, Sier? Com estàs? Bona tarda.
3: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Doncs com ha estat l'ambient?
3: Festa grossa a Badalona per celebrar aquest primer títol del club en 18 anys. La plantilla ha estat rebuda primer a la sala de plens de l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i allà Ricky Rubio ha volgut recordar quan el 2004 un aliup de Guzmán i Rudi i com allà va créixer en ell un sentiment per la penya i ha dit que espera que en aquesta la Supercopa tingui el mateix efecte en els nens de Badalona.
2: 5 minuts abans m'han dit que tinc que parlar, no m'he pogut preparar com el pregó i a sobre em toca l'últim, que ja s'ha dit tot. Però bueno, ho intentaré. Amb una anècdota que he pensat, quan deies que l'Antonio Martín et deia que molts nens i nenes recordarien aquesta nit, nosaltres, bueno, jo el 2004 vaig viure la final de la Copa del Rei veient el Guzmán tirant una liupa al Rudi i d'allà neix un sentiment que sé de la penya, no? I espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona i poguessin vibrar i somiar que algun dia poden arribar, no? Perquè aquest club confia en la cantera, confia i la necessita. Tenim els joves també aquí celebrant amb nosaltres perquè es puguin empapar una mica de tot això.
0: M'encanta la naturalitat de Ricky explicant que no sabia que havia de sortir a parlar. Aquí amb un to molt més institucional, aquest era un discurs dins la sala de plens de l'Ajuntament, però després al balcó, a Sier, la cosa s'ha anat una mica més de mà, no?
3: Doncs sí, allà han parlat, entre altres, un Antetomig que s'ha emocionat molt perquè quan la gent ha començat a corejar el seu nom, ell no s'ho esperava i ha dit que no s'ho esperava i s'ha emocionat molt, s'ha quedat sense paraules. També ha parlat el badaloní Isaac Nogués i, sobretot, l'altre gran protagonista que després de sentir com corejaven el seu nom al ritme de Migrant Noche, esclar, Nicola Provítola, que ha tornat a Badalona 7 anys després, ho ha fet com a campió, com a MVP de la Supercopa, després de notar 31 punts, i que avui, veient com l'ha rebut el club i l'afició, deia que no semblava que haguessin passat 7 anys des que havia marxat.
4: Es como si no hubiesen pasado 7 años. Y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta. Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras. Yo quiero que tomemos esto como un impulso. Que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
0: Amb aquests aplaudiments es donava la gent de Badalona el seu nou heroi, a Nicola Provítola. També has pogut, no, palpar una mica quin era el sentiment a Sier entre tots els aficionats verdinegres.
3: Doncs sí, molta emoció, sobretot, de gent que feia 18 anys que esperava un moment així. La plaça de la Vila s'ha omplert de samarretes, de bufandes, de seguidors de totes les generacions. Hem parlat des de nens petits que no havien nascut encara quan la penya va guanyar l'últim títol, fins a gent que sí que l'havia pogut viure, i així ho explicaven alguns d'ells.
5: Badalona es mereixia un títol així i molt contents.
6: I ja tocava, hem passat molts anys dolents i ja tocava poder gaudir d'un títol de la penya, la veritat.
7: Jo venia a l'expectativa a veure què passava i veure's guanyar, la veritat que m'alegra molt.
8: Penya per nosaltres és vida.
9: És un acte històric per al club i per tota Badalona.
3: Així que la tercera Supercopa de la història, Anna, de la penya, la primera en 40 anys celebrada avui, a lo grande, amb festa grossa, amb tota la ciutat de Badalona.
0: Déu-n'hi-do, quina festa a Badalona i els dies que encara queden, quina gran manera de començar una temporada. Sier, moltíssimes gràcies.
3: Una abraçada, Anna.
0: I com no podia ser també d'una altra manera, hem demanat al nostre badaloní de confiança, la persona que més sap de bàsquet, el Xavi Saissó, que ens analitzi què li ha semblat aquesta victòria de la penya. Bona tarda, Xavi.
10: Bona tarda. A Badalona, veure Ricky Rubio i Nicola Provítola fa que l'entrada sigui barata. 18 anys després, la penya aixeca un títol. Era la seva gran oportunitat. Jugava a casa i no l'ha desaprofitat. La màgia d'un Ricky totalment recuperat per al bàsquet i l'encert d'un La Provítola hipermotivat fan que Badalona torni a vibrar. Ahir a l'Olímpic va ser el de les grans ocasions amb una afició entregada. Amb tres equips en construcció, Barça, València i Baskonia, la penya va ser més regular i, tot i la baixa d'Antetòmic, va ser el just guanyador. 18 anys són molts, però la penya ha tornat. La decepció de la Champions de l'any passat queda enrere, amb aquest títol que dona tranquil·litat. La Riquivítola està de moda.
0: M'encanta, gràcies, Xavi, aquest terme, la Riquivítola. M'ha agradat molt, molt, molt, molt, que ho gaudeixin tots els badalonins. Espera una gran temporada per la penya. Ara, però, hem d'anar cap a Madrid.
11: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.
0: I és que la ressaca de la victòria de l'Atlético de Madrid al Metropolitano davant el Real Madrid de Mourinho encara dura. De fet, vaja, les haureu escoltat segur, però aquestes van ser les paraules de Mourinho en sala de premsa, gens content amb l'arbitratge.
12: Porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. ¿Quién tiene que estar feliz? Obviamente al de la gente del Atlético porque levan los puntos. Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño.